0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
1: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar.
4: En Radio Montornès.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachán. Au, ja m'ha acabat.
3: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar. En Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica, té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Éxitos encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

keep pouring them from one glass to the next.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès. En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès 91.2 de la FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Para los atrevidos. Empollones. Perezosos. Fiesteros.
3: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
4: Está pensando en ti.
2: Repetidores.
5: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
2: Románticos.
7: Oh,
2: y en definitiva, para todos los alumnos.
8: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
9: La teva música a Radio Montornès. Radio Montornès, 91.2 FM.

0: Moianès, 91.2 de l'FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
2: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon diumenge. Ja estem aquí diumenge 26 de juliol de 2026. Avui cap i cua, 26-26. Comencem i acabem amb 26. A més, un dia especial, especial per les Anes, per les Anaïs, Anabel, Joaquín. Després us dic per què. Bé, avui 26 de juliol us haig de convidar a escoltar les mañanes de Ràdio Montornès perquè ja hi som aquí, el Miquel Zafra, la part tècnica, i aquesta aquí us parla la Núria Catxan. Avui diumenge fem un recull dels millors moments de la setmana. Bon dia, Miquel.
2: Què tal? Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom.
1: Doncs aquí som de diumenge,
2: doncs sí,
1: amb tota la calma, tota la tranquil·litat que dona el diumenge i amb la recta final del mes de juliol, que ens queda una setmana per agafar vacances, eh? Que tot compta, no?
2: Estem desitjant ja tothom que estem pendents d'agafar el relleu.
1: Això, el relleu dels que estan ara de vacances i tornen i marxem nosaltres. Vinga, que tots tenim ganes de vacances. Després arribarà el relleu de setembre, però pasito a pasito. Bé, Miquel, anem a començar perquè tenim material.
2: Sí, molt contingut. Uh-huh.
1: Doncs avui hem convidat a l'Elisabet Rebollo, la nostra coaching, justament per parlar del desenvolupament personal, com el coaching ens pot ajudar a perdre pes. I ara direu, ala, doncs escolteu a la Rebollo, que en sap d'aquestes coses un món. A més del coaching, a la nostra secció, que és molt variada, les mañanes ens porta de tot, també aquest any vam incorporar un true crime, una secció dedicada als assassins en sèrie que ens ha donat la història. Clar, això hagués estat meravellós que no existeixin i que no els coneguem, però no és així. Avui escoltarem a l'Àlex Suárez com parla del carnisser de Rostov. Era professor i ell, el tio, va assassinar i mutilar a més de 53 persones. Un cas que et posa la pell de gallina, però que si us agraden els true crime, us agradarà també aquesta proposta que us portem avui. És diumenge i us agrada la muntanya? Us agrada pujar muntanyes? Doncs a Montornès tenim dones que es dediquen al seu temps lliure a pujar 4.000, 5.000, sembla que tothom pot, però es necessita pràctica. Avui parlem de la visió de les dones a la muntanya. Elles pertanyen a l'Associació del Lleure Montornès i totes han fet un 4.000. Aquest mes d'agost s'aniran a fer tot un repte. Un 5.000 serà la muntanya Aran, que està allà entre Turquia, Armènia. Val la pena que les escolteu perquè hi saben un món. I acabarem amb el Manolo Carrillo. Manolo ens porta llibres i vinils. Aquesta setmana ens ha parlat de la Dolores Redondo i també ens ha portat unes quantes cançons d'aquelles per riure a l'estiu. Cançons sense vergonya d'estiu, cançons divertides i desenfadades.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
7: Si te has perdido alguno de los mejores momentos de la semana, ahora, especial fin de semana, Las Mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Para los atrevidos.
4: What's with lightning?
3: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
5: Esta fiesta no termina.
3: Nostálgicos.
6: Está pensando en ti.
3: Repetidores.
7: Repetimos.
3: Tímidos. Bailones.
8: Bailando.
3: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
9: EGB FM con Valen del Olmo.
3: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
10: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
7: Si te has perdido alguno de los mejores momentos de la semana, ahora, especial fin de semana, las mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
9: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: Jo ja he fet els estiraments i aquí a punt per entrenar amb la Roser Martínez, la nostra creativa de capçalera. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina. Tu sempre més ben preparada, eh?
1: Home, jo sí. I avui per fer connexions, no?
2: Sí, que t'agrada tot això,
1: a mi m'agrada molt. Avui connexions amb bombetes i ànecs. A veure què ens sortirà d'aquí.
2: Què et sembla, això?
1: Recordem una mica, per qui sintonitzi, què vol dir quan fem programa de connexions.
2: Sí, aquí el que estem fent és activar el pensament lateral, que vol dir mirar més enllà del que tenim evident. No? O sigui, un ànec i una bombeta...
1: És un ànec i una bombeta
2: sí. I sabem el que veiem. Però després, cap al final, doncs direm les qualitats, característiques que no veiem i a partir d'aquí connectarem coses.
1: Molt bé.
2: I farem.
1: Doncs ens agrada quan activem aquest pensament lateral, que jo després surto d'aquí, se m'acudeixen idees i faig coses, Roser, vull dir que em va molt bé.
2: Clar, però això està xulo. I segur que la gent que ens escolta també.
1: Home, també ja. Sí. Sempre doncs diem que comparteixin amb nosaltres, que ens agrada molt rebre les vostres propostes i creacions que feu a casa, eh?
2: O tenen noves idees i van activats o cap els hi treu fum. No sé, hauríem de saber-ho, això, eh? Ens hauríem de dir. Sí, sí.
1: Molt bé, doncs avui programa de connexions, com dèiem, amb bombetes i ànecs. Per on comencem?
2: Home, jo pensava que em diries, i de què t'ha vingut això?
1: Ai, i de què t'ha vingut això? Perdó.
2: Clar, perquè dius a vegades, mira, no tinc un per què, però sí, sempre hi ha un per què.
1: Sempre, a veure.
2: Doncs, mira...
1: T'ha aparegut un ànec a casa.
2: No, els ànecs és perquè jo en el lavabo tinc una col·lecció de 6 ànecs, de són diferents tots, eh?
1: Però de mentida.
2: De mentida.
1: Ah!
2: Sí, sí, i n'hi ha de més petita a més gran, i són de diferents materials, i són diferents, simplement hi ha 6 ànecs.
1: Col·lecciones ànecs? Mira,
2: no,
1: això
2: és una
1: faceta que no sabia de tu.
2: No, col·lecciono ànecs, eh? No vol dir que me regalin ànecs, no. És casualitat.
1: En tens uns quants.
2: En tinc uns quants, és casualitat. I sí, és veritat que fa anys, vaig tenir de mascota ànecs.
1: Sí o no?
2: En tenia un que es deia Lucas, més maco, però bueno, fa molts anys. Doncs això és el tema ànecs.
1: Sí, i les bombetes?
2: I les bombetes, es va fondre la bombeta del vestidor, mira tu.
1: Ai!
2: I vaig dir, bueno, doncs ja com la tenien que canviar, doncs mira, se'm va encendre la bombeta.
1: Clar.
2: I d'aquí va venir la idea. I va coincidir amb el temps, les dues coses, que estava netejant una cosa i mira, vaig dir, saps què?
1: Bombetes i ànecs.
2: Bombetes i ànecs. És el més normal del món, no?
1: Sí, per la Roser Martínez, sí. Nosaltres anem aprenent dia a dia, pas a pas.
2: Doncs bé, la bombeta. La bombeta, de fet, és el símbol de la idea.
1: No? Totalment.
2: Sempre,
1: sí.
2: Quan hi ha un dibuix animat, un còmic, i algú té una idea, pam.
1: S'encén la bombeta, no?
2: S'encén la bombeta. Doncs començarem per la bombeta, però primer ens ambientarem amb una mica de música.
1: Vinga, doncs va. Anem a escoltar Bombilles.
2: Això.
3: És un poco de... Tío, pero es que no me da tiempo, se va a empezar la música ya.

0: Doncs ell es toma una cervecita, nosaltres però seguim aquí entrenant la nostra creativitat. Avui connexions amb bombetes i ànecs i amb aquest ambient de bombetes que ja tenim, Roser.
1: Sí, vinga, va, ja tenim la bombeta encesa, ja anem...
0: Quin gran invent, la bombeta, eh?
1: Ai, sí, eh?
0: Home.
1: Sí, sí, sí. Però el mèrit se'l va endur Edison perquè va aconseguir perfeccionar-la i comercialitzar-la, però la bombeta és un invent que hi han participat moltíssima gent i en molt de temps, eh?
0: Per això quan diuen la bombeta la va inventar Edison i ja hi ha l'expert que et diu no, parlem-ne d'això, eh?
1: No, però sí, és veritat que ell va ser el que la va perfeccionar i la va comercialitzar, perquè si no al final no tampoc en tindríem.
0: I això recordem sempre que la Roser sempre ens diu que d'idees moltes, però és qui les materialitza, no?
1: Clar, en aquest cas ens va ser Edison, per tant, ole per ell. Però també ole pels altres, que
0: I
1: no
0: tant.
1: Són tan reconeguts,
0: I
1: eh?
0: Tant.
1: Doncs mira, aquest moment en què ell va dir ja la tenim, ja funciona, ja la traiem al mercat, doncs va ser el moment que va canviar la història de la humanitat.
0: Home, i tant, i ara se'ns en va la llum 5 minuts i és un... Ah!
1: Ai, sí.
0: Què farem? No?
1: De veritat, eh?
0: Com som, eh? Com som.
1: Que fàcil que és acostumar-se a lo bo, eh? Sí, sí. Doncs mira... clar, com va ser la primera vegada que es va il·luminar els espais, perquè abans anaven amb torxes, i les ciutats com van començar a transformar-se, era com màgia.
0: Sí, clar.
1: La gent sortia al carrer perquè era el moment de com fosquejava, que s'encenia, s'il·luminava tota la ciutat, no?
0: Era un moment màgic del
1: dia,
0: no?
1: Era un moment màgic. Fins que la gent no es va començar a acostumar, era... Uah! Aquella cosa, que xulo, eh? Viure...
0: Home, i aquests invents que, clar, que tu creus que és màgia, no?
1: Sí.
0: Gairebé, allò...
1: És que viure la primera vegada... La primera vegada? Com es diu això? La primera vegada de qualsevol cosa?
0: La
1: primera
0: vegada? No sé quina paraula busques, però
1: és màgic, és màgic.
0: La inauguració.
1: Sí, sí, sí. Però mira, al principi hi havia un misteri amb tot plegat. Perquè què passava? Que sí que hi havia els carrers il·luminats, les ciutats, tot era molt maco, però el misteri és que es fonien moltes bombetes i molt sovint.
0: Encara no les tenien tan perfeccionades com ens pensàvem, eh?
1: Sí, però és que hi havia una cosa... que encara no ho tenien, clar, és que tot això s'ha anat fent. I era perquè els primers automòbils que hi havia en aquell moment i els tramvies feien tremolar els fanals.
0: Ai!
1: Clar, i les petites vibracions, els filaments, diríem, no estaven preparats per aquestes petites vibracions. Diríem que eren com els grans invents de l'època, no estaven preparats per estar, per conviure.
0: Per la compatibilitat entre ells, no?
1: Però bé, tot això al final es va trobar la solució, va ser simple i creativa, no? I van començar a crear suports flexibles, de manera que quan vibraven pels automòbils, doncs s'adaptaven al moviment i ja està, no? I així les bombetes, totes funcionaven, els cotxes també, el tramvia també, i ja està. I aquest petit canvi doncs, va multiplicar la vida útil de moltes bombetes.
0: Carai,
1: què et sembla?
0: Home, doncs bé, i aquí no, aquest pensament també d'anar més enllà de dir per què està passant això i anar a buscar aquesta arrel, que també és important.
1: No conformar-te, dir mira, no funciona, no funciona, no, anem a buscar, anem a rascar.
0: Per què no?
1: Per què no? Saps que en un parc de bombers a Califòrnia hi ha una bombeta que funciona des de l'any, apunta, 1901?
0: Va, no, home, no. Sí?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Les miles de casa no m'aguanten un any, eh?
1: Sí, no, ja, això també en parlarem. Doncs aquesta és coneguda com la Centennial Light. I aquesta bombeta ha estat encesa gairebé de manera contínua durant més d'un segle. Sí, sí.
0: I no es fon?
1: No sabem per què. No sabem per què, com si jo tingués que saber.
0: No se sap. No es deu voler dir, perquè clar, les bombetes s'han de poder vendre si en tens una i funciona de per vida.
1: Clar, és que això justament és el que ha generat moltes discussions sobre el que es coneix com la obsolescència programada, no? Que és per què els productes abans duren tant i els que es fabriquen ara no duren. El que deies, no?
0: L'obsolescència programada és això, que ja un cop creat ja està clar que, per exemple, aquell mòbil tindrà una durada d'entre 5-6 anys i no hi pots fer res més perquè ja no deixarà de funcionar tot això.
1: I les rentadores i les neveres. Hi ha rentadores que duren 30 anys i ara en compres una nova i als 10 anys ja falla, no? I dius, d'on és això? Doncs les bombetes abans eren màgia.
0: Sí.
1: I les ara, doncs, fan el que fan.
0: Ara li entra la màgia, no?
1: Doncs sí. Mira, parlant ara d'artistes.
0: Sí, sempre li fem un toc.
1: Una mica li posem aquí. Doncs bé, amb l'invent de les bombetes s'han creat molt espectacle tot al voltant de les bombetes i de la llum, no? Doncs hi ha escultures gegants fetes amb milers de bombetes i a... on és això? A Sydney. Hi ha instal·lacions, es fan en una època de l'any, que transformen espais sencers en paisatges de llum. I una de les instal·lacions més espectaculars és amb 30.000 bombetes que van construir un túnel de llum.
0: Oh, que xulo!
1: Que la gent podia caminar per dins i, a més, bueno, el que deien és que el fet d'estar per dins era com estar dins d'una estrella.
0: Clar, home, clar, tot brillant, tot de bombetes, no? Clar. Les bombetes ens porten molt, a, per una banda, el Nadal, no? I per sí. l'altra també molt aquells estius amb les terrassetes, no? Que, sí. que també li donem aquest toc, però clar, es fan coses molt, molt xules amb llums, eh?
1: Molt, molt xules, i cada cop més, perquè cada cop hi ha més varietat, més innovació, i et dona peu, doncs, a fer mil coses.
0: Home, els drons que ens fan paraules i dibuixos al cel, per exemple, no?
1: És veritat.
0: Espectacles musicals que van vinculats a la música, amb tota la lluminària que els envolta.
1: Sí, jo tinc un espectacle que no m'agrada, sempre cada any no fallo, des de l'Estartit, per Sant Joan, l'espectacle amb drons, que és maquíssim.
0: Home, doncs vinga, sí, ja ho sabeu, si no teniu plans, doncs vinga.
1: Ja sé. Doncs posem una mica de música, perquè haurem de canviar de tema. Ara ja hem parlat de bombetes, ens hem inspirat, ara parlarem d'ànecs i després farem les connexions.
0: Doncs vinga, anem a escoltar Ànecs i Galetes, de Mumúsic Circus.

0: Doncs vinga, ens ha quedat molt clar que fa quac-quac, eh?
1: L'ànec fa quac-quac.
0: Sí, anem a parlar de coses d'ànecs.
1: Vinga, va. A veure, l'ànec és un animal molt adaptable. Pot viure a l'aigua, pot caminar per terra, pot volar... Sí, mira, ho té tot.
0: Moltes coses, eh?
1: Moltes coses, es poden adaptar. Coneixes l'efecte de l'ànec de l'aigua? L'ànec a l'aigua, en diuen.
0: Què vols dir, la doncs... ona que va deixant?
1: No, és com l'efecte, com la metàfora de la punta de l'iceberg.
0: Ah, que saps? És impossible que puguin estar de cap per avall, no?
1: No, però tens molt activat el pensament lateral.
0: Ara he vist l'ànec capbussant-se per agafar i tornar a pujar perquè no, el cul li pesa, saps?
1: Està molt bé, està molt bé. No em referia a això, però està molt bé, la veritat que m'agrada.
0: Explica tu què vol dir l'efecte ànec, sisplau, explica-ho tu millor.
1: Però aquesta iniciativa a mi m'encanta. No, què vol dir? Que tu veus l'ànec que va per l'aigua i sembla que no es mou, no? Que és allò com, uf, que va fent, però per dins...
0: Ah, clar, té les potes a tope.
1: Les potes que no vegis, no? I és una mica això, com l'iceberg, no? Que es veu la punta, però on hi ha realment el valor és el que no es veu. Doncs també es fa servir la metàfora doncs, amb l'ànec, no?
0: Molt bé, perdó, ja, jo no la coneixia.
1: No, però aquesta aportació que has fet és molt interessant, per tant, molt bé, eh? Com es nota que entrenem cada setmana,
0: home, clar,
1: eh?
0: Estem aquí totalment on fire.
1: Doncs vinga, més coses que tenen dels ànecs. A veure, una característica que jo trobo fascinant és la seva impermeabilitat, no? Quan veus els ànecs que es mullen...
0: Que no es mullen?
1: No, no t'hi has fixat?
0: No ho sé, ara veig que no m'he mirat tant els ànecs com
1: no,
0: em
1: doncs,
0: pensava.
1: No, doncs te'ls has mirat. A més, explica. És molt relaxant mirar ànecs com van nedant en un estany. Busco un lloc que hi hagi ànecs. Doncs es mullen i tenen les gotes, però les gotes van relliscant.
0: Sí. Ah, molt bé.
1: Però bueno, aquí és perquè hi ha una cosa de la naturalesa, no? Que el que fan els ànecs és que, o sigui, tenen un oli natural que produeixen ells mateixos amb una glàndula situada a prop de la cua i ells amb el bec s'ho van passant per tot el cos, ho distribueixen aquest oli i això fa que el seu plomatge doncs, quedi impermeable.
0: Ah, ja sabem que l'aigua i l'oli no són amics, no es barregen, eh?
1: Clar, i es fiquen aquest
0: li
1: oli...
0: Li rellisca i queden ben secs alhora, no?
1: Li rellisca totalment. Doncs mira, sí, doncs l'aigua rellisca i ja està, i així no es mullen, no? I després, què més coses podem dir dels ànecs?
0: A veure.
1: Mira, ara he trobat una informació molt curiosa amb els ànecs de goma. Ara anem als ànecs de goma.
0: Sí?
1: Els aneguets aquests de goma, saps què fan curses amb això?
0: Sí o no?
1: Sí. Hi ha molts de llocs, però es veu que és molt tradicional. Doncs hi ha molts de llocs que tiren els ànecs un cop a l'any amb rius i els atenen com numerats o de diferents colors i fan carreres.
0: Amb el joc de pescar ànecs és el top, eh?
1: Sí, però...
0: Això són curses, eh?
1: Són curses.
0: I és un nivell pro, això.
1: Clar, tu apostes i dius, mira, l'ànec vermell per mi arribarà. I com, mira, sí, curses, el que dius. I res, i parlant d'aneguets del món també hi ha una altra història. D'aneguets pel món, anava a dir aneguets de goma, però que van pel món. T'explico, perquè això l'any 1992, un vaixell de càrrega que viatjava a Hong Kong... cap als Estats Units, va perdre diversos contenidors enmig d'una tempesta. I els contenidors eren plens d'aneguets de goma.
0: Ai, la que es devia liar al mar, no?
1: No es van enfonsar, van començar a surar.
0: Clar.
1: I clar, hi havia aneguets, 29.000 aneguets de goma.
0: Home, això era per veure-ho, eh? Ho buscaré.
1: Doncs sí, que es van dispersar per tot l'oceà. I clar, durant anys, de fet va ajudar molt perquè, o sigui, ai, mira.
0: Oceanogràficament.
1: De veritat, que a mi em costa. Jo no sé per què escric aquestes paraules i després no les sé dir. Doncs, i científics van començar a trobar aquests ànecs en llocs inesperats. A Alaska, al Japó, a Hawaii, no?
0: Clar, també van poder entendre les corrents, no?
1: Això mateix.
0: A través dels aneguets, clar.
1: Doncs sí, gràcies als aneguets van poder veure com anava... Els hi van anar bé, doncs, per investigar, no? Per tant, una cosa... que semblava que tenia que ser com tot un trasbals, resulta que va anar molt bé.
0: Bé, no hay mal que por bien no venga, no? Que diuen.
1: Això. Doncs van trigar més de 15 anys en arribar a lloc, o sigui, en arribar a tenir controlats els 29.000 ànecs.
0: Home, s'ho devien passar molt bé el que anava buscant-los, eh? Molt bé.
1: Doncs sí, i mira, i parlant de cervells i de bròquils i de creativitat i tot el que diem, els ànecs poden dormir amb mig cervell despert o mig cervell adormit.
0: Així deuen somiar molt.
1: O a mitges.
0: A mitges.
1: Viuen mitja realitat i mitja fantasia, no?
0: Home.
1: Doncs es coneix com, clar, com uni hemisfèric. I vol dir que una part del cervell descansa mentre l'altra es manté alerta. Clar, això els ànecs, com que...
0: Clar, pobres, són presa fàcil, no?
1: Això mateix. Doncs clar, ells estan sempre amb una part desperta i amb alerta i vigilant doncs, els depredadors. Però d'aquesta manera també fan, dormen amb un ull obert.
0: Ai.
1: També, però estan dormint, eh?
0: Hauré d'anar a fer investigació d'ànecs durant 24 hores, sortiré ben relaxada i encuriosida amb l'ànec allà picant-me l'ullet tota la nit, eh? No,
1: doncs mirar-hi anem al consultori, però sí que és veritat que ho anava a dir també, que abans ja ho he comentat, és una manera de relaxació seure en un banc on hi hagi estanys, que hi hagi ànecs, i veure com es desplacen amb aquella suavitat i això que dius, que sembla que no fan res, per, pobrets, s'estan esgotant, però és molt relaxant per nosaltres.
0: Abans d'anar al consultori diré que jo també tinc una aneguet a casa de tota la vida, que està a casa dels meus pares, perquè me'n vaig anar de colònies i ens van fer un aneguet amb guix i pintar-lo. I és com un símbol meu que el tinc allà. Mira, doncs també tinc el meu ànec protector. Mira.
1: Però no li donaves importància.
0: No?
1: Doncs
0: ara me'l miraré diferent.
1: Ara ja el té, el teu ànec.
0: Miraré a veure si té l'oli o no, ja, si no li posaré, que no se'm mulli.
1: Com no li posis tu, jo et sembla que si és de guix, poc oli deu tenir.
0: Anem al consultori?
1: Vinga, va.
0: Doncs moment de fer aquestes connexions entre bombetes i ànecs i sempre us donem una mica de pistes, eh, Roser?
1: Sí, anem a fer la llista de materials de característiques tangibles i intangibles de cada cosa. Mira, me n'han sortit moltes, moltíssimes, moltíssimes i ho he reduït, eh? Però va, agafem paper i boli i comencem a apuntar. Tothom que ens escolta, ja ho esteu fent? Doncs vinga.
0: Vinga, va.
1: Digue'ls-hi,
0: que ho facin. Vinga, que no trobes el boli, home, però no hauries de tenir sempre un aquí sobre. Bueno, vinga, va, que ja el tenen, ja el tenen.
1: Va. Doncs comencem. Bombeta, característiques tangibles. Tenim vidre, tenim llum, filament, el casquet metàl·lic, transparència, la fragilitat, el cable i diferents colors.
0: I no? Tant.
1: Després, intangibles, conceptes. Tenim la idea.
0: La il·luminació aquí, no?
1: Clar, la idea, la inspiració. El descobriment, la genialitat, el moment eureka.
0: Ai, moment eureka, això m'ha agradat molt, sona superbé.
1: Imaginació. Doncs tot això tenim a apuntar per la bombeta, sí? Ara anem a apuntar pels ànecs.
0: A veure.
1: Vinga, va, tangible. Tenim plomes, tenim el bec, per exemple, nedar o volar, no?
0: Té ulls, té aquest oli que hem explicat, relliscant.
1: Sí, ous també, sí. No? Sí. El color groc, que és doncs, com el més popular, però bueno, que hi ha ànecs de tots colors, també. El moviment constant aquest a les potes, la flotació, no? Intangible. Tenim la calma aparent, tenim l'adaptació...
0: La feina que fan per sota...
1: Sí, la migració, no? També.
0: Sí, tant.
1: La comunitat, l'equilibri, perquè també s'aguanten d'una pota, no? Això també.
0: Doncs i tenen els dits, que acabarem tenint els humans amb l'evolució, que diuen que els dels peus se'ns enganxaran com els ànecs.
1: Sí.
0: I tindrem aquests peus.
1: Nosaltres no ho veurem això.
0: No, ni els tindrem, eh?
1: No, ni els tindrem, no. Doncs ara ja tenim la llista. Tenim de totes les característiques que hem fet, de tota manera que cadascú apunti les que vegi de cada cosa.
0: Clar, que aquí necessitaríem ara una mica més de temps, no?, per activar aquest pensament lateral que diem sempre
1: i
0: noves idees, no?
1: Un petit escalfament per començar i per ensenyar com es fa, però a partir d'aquí que la gent s'ho agafi en calma, comenci a escriure i a veure què surt. Doncs bé, ara hem de fer alguna connexió amb tot això. Jo, com sempre, si et sembla bé, et dic el que jo he escrit aquí i després anem fent...
0: Molt bé.
1: Va, la bombeta migratòria.
0: Bombeta migratòria? I per què
1: això
0: serviria?
1: Això seria un llum que canvia de lloc a casa automàticament, segons l'hora del dia, on vegi que fa falta més claror, doncs si el sol toca una llum, una habitació més, doncs ella sola que vagi canviant, vagi il·luminant els espais que cregui que s'ha d'il·luminar.
0: Doncs és interessant.
1: Mira,
0: I podria tenir forma d'ànec ja de pas, no?
1: També. Un llum que fa quac quan tens una idea.
0: Oh!
1: No? Quan s'encén la bombeta, per exemple, tu estàs treballant, estàs en un espai i estàs doncs, fent alguna coseta i costa i costa, doncs, en el moment en què ell, que ja ho trobes...
0: El moment eureka, no?
1: Sí, el moment eureka. Te detecta i s'encén i fa quac, quac, quac, quac.
0: Home,
1: aplaudiments.
0: Home!
1: No? Això seria un motivador.
0: Estaria molt bé.
1: Ah, que sí?
0: Sí.
1: Ai, després aquesta m'agrada molt i molt i molt, que és la bombeta incubadora d'idees.
0: Ah!
1: I és la bombeta en forma d'ou.
0: Sí.
1: I que sigui una bombeta en forma d'ou que et detecta tu la teva... O sigui, que sigui sensorial I que detecti que quan estàs com incubant alguna cosa, un projecte, una idea, creant el que sigui, encara que sigui cuinant, no? Qualsevol cosa, que vagi il·luminant segons tu vas fent el teu procés i que s'acabi d'il·luminar quan has aconseguit.
0: Oita!
1: Què seria xulo?
0: Home, doncs sí, eh?
1: Perquè seria com
0: I has
1: que
0: estat
1: si...
0: estoneta pensant aquestes coses doncs o han sortit sí. bastant ràpid, Roser?
1: No, tu saps que jo tardo a fer això. Però quan ho aconsegueixo dic eureka!
0: Eureka! M'agrada aquesta paraula. Podem fer un programa d'eureka.
1: També, mira, m'ho apunto, prenc nota. Mira. Sí, sí, doncs què et sembla? S'ha tacut alguna cosa?
0: Home, doncs aquí coses molt interessants, eh? Perquè, clar, hem dit moltes qualitats, no? De les bombetes, dels ànecs, de tal... A veure, deixa'm pensar. Has dit que els ànecs volen, eh?
1: Volen, sí. Mm-hmm. L'ú de l'oli jo crec que pot donar molt, eh?
0: Home, i unes bombetes voladores que tu poguessis enviar rotllo, el que vindria a ser les cartes postals d'abans, que ja no, ara ja només rebem factures, no? Doncs podem enviar una bombeta amb un bon missatge, sí.
1: Sí?
0: Sí, i ara ja tenim GPS, no? Li poses allà, porta-la a tal direcció i aquella persona li rep i quan la rep se li encén i li diu el missatge.
1: Clar, i segons va arribant va avisant quà, que va arribant al lloc, no? I li posem una mica d'oli d'aquest i si encara que plogui no es mulla.
0: Home, això és important,
1: eh? I rellisquen les gotes, no?
0: Home, que el producte estigui ben conservat és important, eh?
1: Sí, tenim moltes coses perquè sigui un bon producte, eh?
0: Ai, mama mia, a veure.
1: Va bé, no ho veus ja? Jo crec que hauríem de patentar-ho, això.
0: Home, comencem ja, és que d'idees aquí en deixem anar moltes, eh? Sí. Ves a saber el que ens escolta que diu, mira, espera,
1: això.
0: Que m'ho apunto i ho
1: patento. Algun dia ho trobarem, Cristina, i veuràs, i que allò haurà sortit aquí.
0: La Roser, veus com ho havíem de patentar? Ja et veig.
1: Si és que estem desaprofitades. Ai.
0: A veure, si algú té connexions entre bombetes i ànecs amb totes aquestes qualitats tangibles i intangibles que hem posat sobre la taula, Roser, que ens enviïn idees, que ens enviïn imatges.
1: Sí, que ens agrada. A Instagram, a Roser Martínez Creativitat, i en allà ho compartirem, que etiquetin i vinga, i allà ho fem.
0: I per exemple, un aneguet, no? Però ara pensava en funcionalitat per infants, no? Que és l'aneguet de goma de l'aigua,
1: sí.
0: Però que alhora, per exemple, és una càmera per vigilar el que fa doncs, el teu nen mentre es banya i tu estàs acabant de remenar l'olla.
1: Jo crec que això ja existeix.
0: Ai, ja m'he anat ara aquí, clar.
1: Mira, és que aquí ara m'ha vingut la imatge de pel·lícules que ja... L'osset de peluche,
0: de peluix,
1: que te va gravant, doncs el mateix amb l'aneguet, jo crec que ja deu ser-hi, eh?
0: Doncs sí, doncs un que li torni a escalfar l'aigua quan s'ha refredat, per exemple.
1: Mira, per exemple...
0: És millor aquesta idea.
1: Sí?
0: No li ha acabat d'agradar, li agrada més les seves a la Roser, eh?
1: No!
0: Roser, com sempre,
1: estan més madurades,
0: seguirem pensant i la setmana que ve et vindrem moltes connexions de bombetes i ànecs.
1: Sí, connectarem. Sí, però amb el de l'oli hem de fer coses, eh?
0: Sí, és una bona idea.
1: Sí.
0: Anirem a comprar.
1: Ai, per les ulleres, podríem aplicar aquest oli per les ulleres.
0: Per les ulleres, ja m'ho explicaràs.
1: Perquè no es mulli el vidre.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: 33, un tercio.
4: ¿Es un programa musical?
3: No.
4: ¿Es un programa de libros?
3: Pues no.
4: ¿Es un programa de cine, de series?
3: Pues tampoco.
4: ¿Entonces qué es?
3: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
4: ¿Y bien?
3: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica, té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxano. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

venim de Pegasus, cercant posicions, tenim poderoses raons. Venim de Pegasus, soltant oceans, tenim episodis passats i ens anim.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Baharu Dembaga, en Radio Montornès.
4: Sintonizas Radio Montornès.
5: So, how's your evening so far?
6: Bonsoir, ça

0: El viaje a ninguna parte, con Nuria Cachán.
1: Y en cualquier caso, en todos los casos, la buena noticia es que siempre, siempre, siempre estás a tiempo de planificarte, de llevar una agenda semanal, de priorizar lo importante a lo urgente. Tener espacios de tiempo sin distracciones de móvil, sin emails, sin TikTok, sin Facebook, sin Instagram. Dedicar el 100% de tu tiempo a las personas con las que te hacen disfrutar de la vida. Ya sabes, tú dedicas esos 5 minutos a quien quieres y como quieres. Así que utiliza el orden. Márcate objetivos y disfruta siempre, siempre, siempre de tu tiempo. Ten mucho cuidado porque existen de verdad los ladrones del tiempo. Y de vez en cuando, no olvides tomarte un buen respiro, porque también tú te lo mereces. Hasta la próxima semana. Bye, bye.
2: Acabó.
3: Ràdio Montornès.
4: Cada residu compta.
5: Cada residu compta i avui seguim parlant d'un dels residus que generem i molt a les cases, a les llars, que és la fracció orgànica, les restes de menjar, per resumir-ho així, restes de menjar i de cosetes de jardí també. Joan, vam estar parant la setmana passada que hi havíem de tirar la orgànica, que és, recordem, el contenidor marró. Orgànica marró, és fàcil.
6: Sí.
5: El que no és tan fàcil és agafar l'hàbit potser de fer-ho.
6: Les dades diuen que no.
5: Les dades diuen que no, és l'assignatura pendent, ja ho vam dir, necessitem millorar, i per això estem aquí, per anar donant truquets. Potser si expliquem per què és tan important separar l'orgànica de les altres restes, dels altres residus que fem, els ajudem una mica a tothom, i a mi també, perquè a vegades és que tu ets molt friqui, però jo no, llavors hi ha coses que dubto, Em va sorprendre, per exemple, el tema dels llumins que van a l'orgànica. Això no ho sabia, a més de les restes de menjar, que això sí que ho faig bé.
6: Molt bé.
5: Què en fem d'aquesta orgànica? És a dir, jo recullo l'orgànica a casa meva amb una bosseta compostable i la tiro al contenidor marró.
6: Els camions de recollida dels ajuntaments les porten fins a una planta, que és on es tracta i on es gestiona.
5: És una planta només per la fracció orgànica?
6: Exacte, exacte. Hi ha, com de la resta de fraccions, hi ha plantes per cadascuna de les fraccions especialitzades en tractar aquell tipus de residu. En el cas de l'orgànica, el que fem és, aquí a la comarca i a altres llocs de Catalunya, és aprofitar al màxim aquest residu, que, per una banda, si no es fa bé, és tan contaminant, val? Perquè és la mala gestió de l'orgànica genera gasos d'efecte hivernacle i promotors del canvi climàtic, etc, etc. Vull dir que tant que ens omplim la boca del canvi climàtic,
5: sí.
6: Però la primera cosa que podríem fer és separar l'orgànica.
5: Perquè, deixa'm fer una falca publicitària aquí al mig, gestionar bé els residus a cada casa és contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
6: Està clar, està clar.
5: Que de vegades, ens sembla que són que no podem fer res per contribuir-hi i en petits gestos podem.
6: I no sé si per els mitjans o per què, o per la societat, ens hem centrat en el tema plàstic, les ampolles de plàstic, el
5: les
6: plàstic,
5: bosses,
6: les
5: no?
6: bosses, tot i tal, però al final l'orgànica diria que és dels residus més importants a separar. Llavors, el que fem en aquestes plantes és dos coses. Transformem aquest residu en compost, que ara t'explico, que és un adob, un fertilitzant per qualsevol terra, no? Per agricultura, i també generem energia. Vull dir que és un win-win, diguéssim, que generem energia, generem un adob i gestionem un residu.
5: És a dir, de la bosseta, que de vegades ens fa tanta mandra, potser hem d'anar pensant, no, ho haig de fer, perquè d'aquí en traurem energia, d'aquí en traurem compost. El compost, a més, si no vaig equivocada, el repartim
6: a totes les deixalleries de la comarca, i tant, si pot anar, perquè al final és com un retorn, no? És el teu residu, la portes, i hi ha com un servei de retorn d'aquest compost i que la gent ho pugui servir a les seves plantes, del balcó o del jardí.
5: És un cicle, no? És un cercle que tanquem una mica
6: amb l'orgànica. Més que, és una cosa que fem, que es fa a la natura, l'orgànica, a diferència dels altres residus, no? en el que fem amb ella és un cicle natural, el cicle del carboni, de que es va
5: de la peça de fruita.
6: De la peça de fruita que ens mengem, o que després cau al bosc, cau a terra, exacte, es desfà, fa nutrients i torna a entrar en l'arbre. Una cosa tancada que no cal que expliquem aquí, ja ho expliquen als col·les, però que el que fem en aquestes plantes és fer-ho a nivell industrial, no? Una cosa que a la natura passaria en 6 mesos, doncs nosaltres ho podem fer en 1 o 2.
5: Què passa si no separem l'orgànica? És a dir, si a mi em fa mandra, o dic, ara jo passo, perquè, a veure, hi ha de tot, i ho tiro la resta, per exemple, que és el contenidor gris, que seria, us en recordeu abans, jo dic abans perquè a casa meva ara tenim el plàstic, bueno, els envasos, el blau, que és el del paper, el vidre, el verd, tinc un contenidor petitó de l'orgànica, perquè la trec cada dia, i després hi ha la resta, que és on va la resta de coses. Si jo llenço l'orgànica a la resta de coses, què passa? Molt ràpid, que ens queda un minut.
6: Doncs que se'n va per una altra via, un altre centre de tractament que podem, que aquí a la comarca ho gestionem molt bé, però si no estiguéssim aquí i estiguéssim en algun altre lloc, el que acabaria passant és que aquesta orgànica generaria uns gasos, diguéssim, es podriria, i generant CO2.
5: Per tant, consell d'avui, vinga,
6: separar l'orgànica. L'orgànica al marró.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat al final de la primera hora d'aquest programa amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal. Potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaría prohibida.
2: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
1: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
2: Ramona, te quiero.
1: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat en balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie.
2: Mister, your eyes are full of hesitation.
0: Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar.
2: She makes me wonder.
0: En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent.
2: Baby,
0: va. Ja saps que Maria ens va deixar, no fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

Però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia...

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest.
1: Vivir así es morir de amor.
0: Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor no quiero más vida que su vida.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent. Som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament. Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant. I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor todo es empezar.

Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79. Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol abans de dir-se Movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super Super.

0: Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miguel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia, la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada? Germans Cocodrilos! Anem als anys 80.
1: I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you.
2: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Killed the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Buggles. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó, El vídeo mató a la estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980, i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos, Maripili. Hey!

Això sí. Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les D's de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81... Bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Pa, pa. Te'n recordaves, oi? Pavo. Pavo Real, José Luis Rodríguez, el que li deien el Puma.
1: A todo negro presente, yo le voy a aconsejar.
0: Però no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús i su acordeón.
2: Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu, és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

0: El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquillate, maquillate. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després.
1: Si yo tuviera el alma de plástico...

0: tópicos.
1: Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
3: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

1983. Like Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. Right. Aquell estiu, like Dolce Vita va resar Ryan Paris, que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó, like que va sonar a tot arreu, a totes hores, que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

Diego Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa pocat de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unió, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & The Gang, dels Opus, na na na na na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta. There comes

no té cap dels ingredients necessaris per ser canció del verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. We can go on pretending day by day. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic. We are the world.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa.

Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies, com aquesta, Nit

0: Ni tú ni nadie, o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George i Dan.
1: I'm gonna let ya,

una altra cançó que potser avui seria políticament incorrecta. El Africano. Cançó de l'estiu 85.

Potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. La recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Du. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentzun.

0: ¿Recordes de cantarla una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria. Cien Gaviotas va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta.
2: Ai, és...

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala.
0: Victoriana, encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura, siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Para la ternura, siempre hay tiempo. I per recordar també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.

Produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desirelle.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria en 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era de Zideler. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del Coco.

0: Voyage, voyage. És clar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum, ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt.
1: Bala. Bala.
0: Procura ser feliç, Coco.
1: Bala, bala.
2: Cocodril Club.
1: Bala.
0: Almenys intenta-ho, val la pena.
2: El programa Revival.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
2: Ruta 66, música d'arrel americana.
3: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Benvinguts a Valors a l'Alça. En aquest programa hem analitzat durant tots aquests mesos les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens hem fet moltes preguntes. Durant segles, guerres, conquestes i el colonialisme van permetre que nombroses obres d'art i peces de patrimoni cultural acabessin en museus occidentals, lluny dels seus llocs d'origen. Avui aquest llegat continua generant un debat intens sobre la restitució, la memòria històrica i la justícia cultural. Per això, Joan Salicru dedica la conversa a debatre si les obres d'art han de mostrar-se allà on van sorgir amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró, i Albert Velasco, doctor en Història de l'Art. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon i avui anirem fins al cementiri de Vilassar de Dalt per escoltar l'últim capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al llibre Sin Rencor, d'Helena de Juan García, qui amb només 22 anys ha relatat l'assetjament escolar que va patir quan en tenia 17. Editat per Dièresis, l'assaig afronta aquesta experiència traumàtica des de la comprensió dels seus agressors i la voluntat d'entendre el motiu que els ha portat a fer-li la vida impossible. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies a so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera i última parada, com hem fet cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què parlarem avui?
2: Hola, Laura. Com estàs? Últim capítol de la temporada, últim anàlisi de l'actualitat. Em sento una mica com quan era l'últim dia de l'escola, que a mi no em queda tant.
0: Rauxa.
2: Tu potser sí.
0: No,
2: sí
0: a mi sí, molt sí. Més que tu, segur.
2: Si em permets dir-t'ho, durant aquest any he parlat de molts fets que em semblen criticables o qüestionables, també hem parlat d'iniciatives i fins i tot dels canvis al Zoo de Barcelona.
0: Cert.
2: Així que avui volia repassar molts temes que hem tractat per veure si les coses han canviat i si anem a millor, a pitjor o tot està igual.
0: Sospito que millor no, però bé, m'has parlat de molts temes diferents, com deies, jo no sabria per on començar, però no ho farem.
2: Doncs mira, si vols podem començar per la voluntat de Milei d'explotar les glaceres de la Patagònia, on hi ha una de les reserves d'aigua dolça més importants del món. L'objectiu és treure'n un rèdit econòmic i uns mesos després de parlar-ne, i tot i les protestes dels ciutadans, la llei que permetia que es treballés al terreny s'ha aprovat, així que de moment no anem a millor.
0: Fantàstic. Primer suspens. Què repassem ara?
2: Fa molt que es va tancar Collserola a causa del brot de pesta porcina, que hi va haver, no sé si te'n recordes, perquè ara ens queda molt lluny, però en aquell moment moltes persones no van respectar les restriccions i van provar d'entrar a la zona acordonada. Doncs això em porta a analitzar el comportament que molts catalans van tenir amb l'incendi de les Gavarres. Tot i que s'estigués cremant la zona, molts estaven preocupats per si podien anar o no a la Costa Brava. Quin greu que em sap, no poder anar a la Costa Brava. I molts d'ells hi van anar igualment. Em sembla que mai deixarem de saltar-nos les recomanacions.
0: És que la diria grossa, eh? Però som egoistes els humans. Jo crec que per naturalesa. Va, tercera notícia.
2: Vinga, va, a veure si millorem. Els recordes els camps de deportació que vaig parlar-te'n d'ells, dels camps de deportació d'immigrants que, impulsats per Giorgia Meloni, volia implantar a la Unió Europea?
0: Sí.
2: Doncs bé, al desembre s'havia acordat avalar la seva obertura i fa ben poc va entrar en vigor el pacte de migració i asil de la Unió amb la promesa de reforçar el control de les fronteres exteriors, accelerar els procediments d'asil i augmentar les devolucions de persones sense dret a pertànyer en territori europeu. El pacte més restrictiu de la història de Brussel·les, així que tampoc anem gaire millor.
0: No sé si haurem d'acabar repetint curs. Aviam si tenim sort amb la quarta notícia.
2: Doncs em sap greu dir-te que no.
0: Sorpresa.
2: Quan vam parlar, sí, exacte, sorpresa. Quan vam parlar dels arxius de Jeffrey Epstein, et vaig avisar que les xarxes s'havien omplert de mems i que segurament tothom ho oblidaria i es convertiria en un mem més. Doncs ha estat més o menys així. Fins ara poca repercussió pels qui sortien a la llista i sembla que la majoria només ens en recordem quan veiem alguna broma a internet.
0: Sembla que ha passat el temps, però tot continua d'alguna manera igual o fins i tot pitjor. Per què ho has volgut enfocar d'aquesta manera, plantant-nos la realitat a la cara?
2: Em sembla interessant analitzar com passa el temps, però les coses no canvien. Portem molt de temps enquistats en una guerra entre Rússia i Ucraïna que no sembla tenir fi. Cada dia rebem notícies terribles de Palestina i d'exemples com aquests te'n podria posar molts. Sento que vivim en un món que ens sobrepassa i que gira ràpidament, però que canvia menys del que ens pensem. A veure si tornem a prendre en la direcció i a canviar tot el que ens fa pitjors com a societat. Jo crec que no està tot perdut, però n'hem de tenir ganes.
0: Acabem optimistes. Molt interessant tot plegat, Carles. Moltíssimes gràcies per haver-nos dut l'actualitat a l'estudi durant tota la temporada. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: El Mundial de Futbol més llarg de la història ja ha baixat el taló. I més enllà dels més de 100 partits que s'han fet, un dels protagonistes fora del camp ha estat Patrice Lumumba, malgrat que el primer ministre de la República del Congo va morir assassinat fa 65 anys. Feia més de 50 anys que el Congo no participava en un Mundial, i en el segon partit dels Lleopards a la Copa del Món, a l'estadi de Guadalajara de Mèxic, a la graderia enmig de l'alegria i el moviment dels aficionats, hi havia algú completament quiet. Michel Nkukambo Dibanga, un aficionat congolès de 49 anys, segueix des del 2013 una peculiar rutina quan mira els partits de la selecció del seu país. Es queda dret a la grada, immòbil durant tot el partit, imitant la posició de l'estàtua de Patrice Lumumba que hi ha a Kinshasa. L'aficionat, conegut com el Lumumba Bea, no va poder viatjar als Estats Units per les restriccions arran del brot d'Ebola que hi ha al seu país, però la seva aparició a Mèxic va trasbalsar mig món. Simbòlicament, 65 anys més tard, el líder anticolonial tornava a estar a primera plana, en un mundial en què un dels països organitzadors era, precisament, un país que va estar implicat en el seu assassinat. Segurament, l'estàtua humana de Lumumba d'aquest mundial haurà fet que molts que no el coneixien ara sàpiguen qui va ser el líder congolès. El problema és que, després del partit a Mèxic, el Congo tornava a jugar als Estats Units i Lumumba Bea no hi podia entrar. Però va trobar un substitut. Enoch Kabwende, nascut al Congo però que viu als Estats Units des que era adolescent i no està afectat per les restriccions actuals. D'aquesta manera, fins que va acabar la participació del Congo amb la derrota contra Anglaterra, la selecció va tenir el suport de l'aficionat més cèlebre d'aquest Mundial. La fama de Lumumba Bea encara va tenir un altre capítol. Durant el Mundial, Michel Nkukambo Dibanga va signar un acord de patrocini amb la marca de desodorant Rexona, que també és patrocinadora oficial de la FIFA. En una estranya quadratura del cercle, l'imitador del líder anticolonial rebia el patrocini d'una marca vinculada amb Unilever, que a principis del segle XX va participar en l'espoli del Congo mitjançant treballs forçats i esclavitud durant el domini belga. El capitalisme sempre guanya, podríem pensar. O potser la victòria definitiva de Lumumba ha estat aconseguir tornar a fer famós el líder anticolonial i que, a més, li hagin pagat diners. Com el futbol, encara que sembli impossible, a vegades tothom diu que ha guanyat.

Les obres d'art espoliades s'haurien de retornar al seu territori d'origen? És la pregunta que avui ens plantegem i de seguida ens endinsem. Però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Todos duermen, puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra.
1: M'agrada molt i m'agradaria que la gent pogués veure les mirades que us feu, Pere Sánchez i Carles Valls.
2: Sí, perquè crec que he posat un artista que no li agrada gens.
3: Bueno, has posat Casey O, a mi m'agrada molt el rap i, per exemple, jo crec que fa poc va treure un disc que jo crec que se'l podria haver guardat i que no calia que ningú l'escoltés ja.
2: A vegades s'accedeix, potser, en treure coses. Però bueno, he posat Repartiendo Arte perquè parlem de les... d'això del tema de l'arc, de que si...
1: Les obres han de tornar.
2: Han de tornar o no han de tornar. I com ell és de Saragossa, que és aragonès, doncs mira, lliga tot una mica. Jo em pregunto si les peces de Xixena que tenen en altres museus del món també les reclamaran els de... Els d'Aragó, m'ho pregunto, no sé, ho deixo aquí.
0: Se dirigen donde todos los posibles sucesos suceden, donde dicen que cocinan sus besos las mujeres, por si acaso me perdiera.
1: Per què parlem d'art avui, Carles?
3: Doncs parlarem d'art perquè així també ho ha decidit una mica Joan Salicru, qui dedicarà la conversa a parlar si a les obres d'art haurien de retornar-se als seus llocs d'origen. Ho farà parlant amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història d'Art de la mateixa universitat, i amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró i, interessant aquí, un dels primers museus catalans que va organitzar una exposició en l'entorn de les obres d'art que conserva el museu procedent dels moviments d'objectes espoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola.
1: Doncs això va avui la conversa amb la que us deixem de seguida amb Joan Salicru, però aprofito abans per desitjar un bon estiu a Carles Bancs, perquè no ens retrobem, em sembla ja, a Pere Sánchez, per una temporada més d'haver posat banda sonora als temes principals de Valors a l'Alça, i evidentment a Joan Salicru, amb qui us deixem a continuació.
4: Percepción de la perfección. La pregunta de si els museus han de retornar peces adquirides durant períodes colonials, guerres o contextos de desigualtat és un dels grans debats ètics del moment, més ara que s'acosta la temporada turística. No és només una qüestió jurídica, sinó també de memòria històrica, justícia, patrimoni cultural i accés universal al coneixement. Hi ha, com tot, arguments a favor i arguments en contra. No és prou un debat que tingui només un àmbit internacional. També a casa nostra tenim exemples de disputes entre, podríem dir, els propietaris històrics d'obres d'art i els que, a vegades per atzars de la història, són qui mostren realment aquest patrimoni al públic. De tot això en volem parlar amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida i professor associat del Departament de Geografia d'aquesta universitat, també de la Universitat Oberta de Catalunya. Albert Velasco, benvingut a Valors a l'Alça, gràcies.
5: Hola, què tal? Gràcies a vosaltres.
4: I amb l'Anna Capella, que és llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró, un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola. En parlarem també. Anna Capella, gràcies per acceptar la nostra invitació.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs començarem amb l'Albert Velasco, que a més acaba de publicar Les pintures de Xixena, un foc encara crema, que tracta un dels grans conflictes, una expressió d'això que estàvem parlant, doncs a nivell espanyol entre Catalunya i Aragó. Li volia preguntar primer, Albert, és un debat incòmode aquest encara o depèn de si parlem de Xixena o del British Museum?
5: Home, jo diria que no hi ha debat més incomodíssim en el món de la museologia mundial, el de les restitucions i les reclamacions prèvies, naturalment. Efectivament, el que passa és que sempre s'ha de discernir o s'ha de diferenciar sobre quin tipus de reclamació tenim entre mans, perquè no és el mateix el cas aquest de Xixena que tu comentes i que jo he estudiat darrerament i altres casos que segurament avui en aquesta conversa en parlarem. El cas de Xixena és un cas molt peculiar, molt condicionat per un determinat context polític, per, diguéssim, la relació també que han mantingut històricament o com a mínim durant bona part del segle XX dues comunitats autònomes i també per la relació que han mantingut sobretot en els darrers anys arran del procés Catalunya i Espanya. I crec que això ha condicionat d'una manera molt important la resolució del cas, I és evident que la manera com s'ha tancat el cas o com estem en vies de tancar-lo és una resolució que va molt més enllà del que és una reclamació patrimonial i una restitució, perquè, per exemple, un altre cas que està directament relacionat amb aquest, que és el de l'art de la franja, que no és un altre procés judicial, en aquest cas tot i que se parla de restitució, no és una restitució, perquè el que s'ha fet és agafar unes obres d'un museu, del Museu de Lleida, i traslladar-les a un altre museu, al Museu de Barbastre Montsoi. Per tant, aquí no estem parlant d'una restitució.
7: Uh-huh. En tot cas, en aquesta línia d'una pregunta per escalfar, com citàvem al principi, el Museu de Mataró és un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, dèiem, expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil. Era expedient 26-19, Art en Dipòsit, Mataró, 1936-2023. És encara una línia que fa una certa basarda a abordar, Anna, aquest tema d'aquestes obres, doncs, que no són d'aquí, les ensenya en aquest moment i, per tant, no, sempre hi ha una certa nebulosa. Fa por encara abordar aquest tema des de la museologia?
8: No, jo crec que ara ja no fa por, però sí que n'ha fet. Més que por, ha fet com una certa mandra o ha patit de poca atenció, diguem-ho així. Però bàsicament perquè era bastant difícil rastrejar i seguir doncs, els trasiegos, per dir-ho en llengua castellana, doncs d'aquestes peces i de com t'havien arribat a les institucions. Teníem molt poca història a l'entorn d'això. Els museus públics catalans, almenys que tenien peces en dipòsit, però clar, en el nostre cas a Mataró, era un dipòsit molt gran, era, de fet és un dels que ens consten doncs, gairebé més grans de l'estat espanyol, per dir-ho així, o sigui, de volum de peces importantíssim, que també hi ha medalles i monedes i joies, eh? Vull dir que és una cosa, bueno, o sigui, no tots són grans obres d'art ni molt menys de primera fila categoria, perquè també hi ha mobiliari, també va, moltes coses. Però és veritat que era un fons molt gran i molt important i aquí, evidentment, es coneixia d'on venia, però com que no teníem la documentació completa, aquesta és la deducció a la que vam arribar després quan vam aconseguir fer l'exposició, no teníem les dues actes. De fet, allà a hores d'ara sabem que n'hi ha tres d'actes, però en aquell moment que vam fer l'exposició en coneixíem dos, nombroses i grosses, i no teníem el coneixement de les dues. O sigui, una estava dipositada al museu i, per tant, se la coneixia. L'altra era els arxius del Museu Arqueològic, en un lloc on si podies anar a consultar i saber que hi havia aquestes dades, però que estava tot molt mal estudiat i indexat. O sigui, anava gent, estudiaven, traia la informació que volia, però diguéssim, no s'avançava massa amb això. Tot el que realment, fins que no vam descobrir aquestes dues actes, també no va ser el moment de dir, va, doncs, profiem-nos i revisem-ho tot. Ara, interès principal durant aquests anys que hem tingut aquests dipòsits per posar-ho en primera fila, ni sí ni no. O sigui, les peces han sortit, havien funcionat, se sabia que hi eren, però no s'estudiava exactament l'origen. Però per què? Perquè tampoc venia ningú del Ministeri. Això són dipòsits del Ministeri. En realitat, tampoc venia ningú del Ministeri mai a dir-te que tenim aquestes peces i que són dipòsits i, per tant, periòdicament ho revisem, ho estem estudiant. O sigui, era com un, bueno, com un cert allò estat així als llims, per dir-ho alguna cosa, d'aquestes col·leccions que hi havia en els museus. I que recentment s'ha fet molta més feina, entre d'altres coses perquè s'han escanejat i s'han digitalitzat molts dels materials d'arxiu que han pogut ser consultats, que això ha facilitat molt la feina. Vull dir que també està bé posar-ho a vegades en els contextos possibles de recerca o investigació, que si canvien i es pluralitzen més i hi ha més gent que pot accedir a aquests documents, doncs és molt més fàcil treballar aquests temes.
7: En tot cas, tornant amb la línia que et preguntava abans, Albert, no? Se'ns fa més fàcil, com que és més genèric, fer aquest debat sobre les grans peces i els grans repartiments de peces que hi ha a nivell mundial i, per tant, no abordar els de casa nostra? Tens aquesta sensació?
5: No sé si la tinc, perquè darrerament sembla que hi ha una sèrie de grans institucions, tant espanyoles com catalanes, que estan encapçalant aquest procés i em refereixo en concret al Museu del Prado i al Museu Nacional d'Art de Catalunya. També hi ha grans projectes vinculats a importants universitats, com a la Universitat de Barcelona, vinculats amb aquestes idees de reclamació i restitució. I, per tant, jo crec que ja és un debat que ha deixat de ser incòmode, com deia fa un moment l'Anna. El que passa és que és evident que hi ha molta feina per fer, això és innegable. Hi ha moltíssima feina per fer perquè ens hi acabem de posar. És a dir, pensa que jo les primeres restitucions que recordo de peces del franquisme, diguéssim, exceptuant les que va fer l'autoritat franquista, l'SDPAN, exceptuant això, les primeres restitucions són dels anys 90, crec recordar, si no m'equivoco. Tot i que hi havia reclamacions ja serioses d'anys enrere, però és que és una disciplina molt jove aquesta i per tant és evident que encara se n'ha de parlar més perquè encara s'ha de fer molta feina. Saps? Per exemple, exposicions com la que es va fer a Mataró, diguéssim promoguda per l'Anna o altres que s'han fet en altres museus. Ara, per exemple, n'hi ha una al Manac, sobre temes d'aquest tipus, encara se n'han de fer moltes. Per exemple, a Lleida, que és on jo he treballat el tema, encara no n'hem fet cap. Jo ja he fet una proposta per fer-la i és això. És a dir, perquè aquestes exposicions el que acaben, o diguéssim, un dels objectius o missions d'aquestes exposicions és fer feina, és, diguéssim, fomentar que si s'han de fer aquestes restitucions, que es facin. Però atenció, és a dir, això hem de tenir-ho clar també, que les restitucions, per exemple, han d'estar molt vinculades a determinats contextos. És a dir, tot això no ha de servir per dir, ei, tot el que està fora del seu lloc d'origen ha de retornar al seu lloc d'origen. No. Aquí no s'està dient això. I això ho hauríem de tenir clar com a premissa bàsica.
7: Bé, de fet, aquesta és la pregunta del milió de dòlars que estava a punt de formular-nos després d'això, com que ja has obert el meló. Si vols, ja hi podem entrar de ple, Anna. Com ho veus tu?
8: Jo veig que realment s'ha de... No és que s'hagi de fer absolutament cas per cas, però que sí que s'han d'analitzar molt bé els contextos i les situacions. Una cosa és potser el suposat retorn de peces arqueològiques que estan potser en el Museu Nacional, però que en un moment anat al lloc d'origen té un jaciment i tot un museu a l'entorn i llavors... perquè no s'hi ha interès, un relat, un discurs, el que sigui, doncs les peces poden anar d'un lloc a l'altre i poden, suposadament, no tornar a un... O sigui, saps? Sinó canviar de museu perquè tots ho pensem, això, que a vegades les peces doncs, poden circular, o sigui, no són absolutament propietat d'un lloc i de l'altre, en tant que són peces d'art que ja els hi han donat un valor patrimonial i estan en un context d'institucions públiques, no? I l'altre gran tema, clar, és la restitució també dels propietaris privats que van tenir aquestes peces a les seves mans, que per raons mil, diguéssim, bueno, mil vull dir molt diverses, no? Doncs van deixar de ser-ne propietaris, no, els seus contextos no les van poder reclamar, tot i que la intenció està documentat i el rastre, o sigui, el rastre, tant les persones que van treballar, els funcionaris que van treballar fent recollida, diguéssim, fent concentració i després dispersió d'aquestes doncs, peces tant del govern de la República com del govern després franquista, no van perdre el traç. O sigui, no van perdre les notes i la història del traç. El que passa és que, per si cas, s'havien de tornar les peces. Entenc que era una de les intencions, tot i que també n'hi havia hagut alguna altra intenció en un moment inicial, que és de, com es diu això, doncs de passar-les a domini públic, d'escopiar-les, però dir-ho així, perquè formessin part de museus, que passessin al bé comú, no? O sigui, que passessin a ser de propietat de l'Estat o propietat institucional. Amb tot això... Jo és el que dic, els rastres diuen a ser. El que passa és que després la informació ha quedat molt dispersada i també sabem de casos que les intencions de restitucions del govern franquista van ser molt minces, molt amagadetes i molt dissimulades. Inclús van arribar a fer estafes i restitucions a persones que no havien sigut mai els seus propietaris. O sigui, va haver-hi també un cert tràfic d'influències per arribar a tenir propietat de peces i coses que no, bueno, que no, a persones que no eren els legítims propietaris. Per tant, aquí sí que jo penso que és molt important que reconèixer que la voluntat hi ha de ser, també reconèixer que durant molts anys els museus han fet un paper bé o més o més malament, però de custòdia i de conservació d'aquests objectes i que els hem exhibit i tampoc els hem amagat sota d'un... Però hem de reconèixer també d'on venen, la seva història, i si en el cas que hi hagi d'haver restitucions, doncs llavors sí que és un tema, jo penso, que d'anàlisi de poder seguir unes certes traces per arribar a verificar doncs, aquesta legitimitat de propietaris.
7: Anava a dir que està clar que en termes internacionals hi ha una corrent, no?, que sembla que d'una forma molt, molt clara defensa la idea de la restitució sí o sí, no? És a dir, que ha de primar aquesta línia en relació... a un rescabalament vinculat al colonialisme, no? I per tant que la premissa principal ha de ser aquesta. Entenc que tots dos hi pugeu peròs, no?, en aquesta qüestió, o no hi veieu una premissa clara de sí. Això, de forma general, ha de ser així, no, Albert?
5: Clar, perquè és que no tot és colonialisme. Nosaltres, per exemple, hi ha molts museus que no, del nostre país, de Catalunya, que no estan afectats per aquesta premissa colonial. I això no vol dir que és una... Aquesta és una línia que jo pretenc, diguéssim, explorar en els propers anys. Això no vol dir que no puguem aplicar, per exemple, als nostres museus de patrimoni artístic, museus diocesans, o el mateix Museu Nacional d'Art de Catalunya, o el Museu de Lleida, o els museus de Sitges, o el Museu de Reus, a tota una sèrie de museus que tenen patrimoni religiós. Això no vol dir que no puguem aplicar determinades premisses que s'han fet servir per a aquests casos colonials. I vull explicar-me bé perquè això és un tema complex. El tema del colonialisme sempre es basa en una qüestió primordial, que és la desigualtat, les relacions desiguals entre les metròpolis i les colònies. No? És a dir, les metròpolis van aprofitar-se de la seva situació de domini polític i de poder per extreure tota una sèrie de recursos patrimonials de les colònies. Ens hem de plantejar debats similars, per exemple, si quan la Junta de Museus de Barcelona comprava peces pel Pirineu en aquestes esglésies i parroquietes a principis del segle XX i que han ajudat a configurar totes aquestes adquisicions, per exemple, la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya o del Museu del Disseny o d'altres museus, i dic el mateix per als museus diocesans de la resta del país, hem de pensar si aquestes adquisicions es van fer en una relació d'igualtat. Jo crec que moltes vegades no. És a dir, per exemple, la Junta de Museus era un instrument poderós, que tenia al darrere diners, que tenia al darrere la burgesia barcelonina que ostentava el poder a la ciutat, i aquesta gent, que a més tenien el poder cultural i una gran base cultural que no existia en aquestes parròquies del Pirineu, hem de veure si aquesta relació, aquestes transaccions comercials, que no ho oblidem, van ser legals, van ser absolutament legals. Hem de mirar-nos si des d'un punt de vista ètic aquestes relacions comercials que van establir-se van ser en base a una igualtat. Jo estic segur que moltes vegades no. Què vol dir això? Hem de restituir tot el patrimoni del Pirineu que està al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Museu Episcopal de Vic, al Museu de Lleida, a les parròquies d'origen? No, no, jo no estic dient això. Estic dient que hem de reavaluar aquests negocis i veure com es pot compensar amb aquests pobles, parròquies, etc., que potser es van veure perjudicats per relacions desiguals. És una línia que encara, diguéssim, jo vull explorar en els propers anys a nivell de recerca, publicar alguna cosa perquè no n'hem parlat gaire, però jo crec que el resum seria que hem d'aprendre d'aquestes experiències vinculades al colonialisme, extreure algunes idees o conceptes que puguin ser aplicables al nostre cas, però insisteixo, no en els mateixos termes d'una manera exacta.
7: Anna, ara sí que hi ha el diàleg i el debat és obert.
8: Sí, sí, clar, jo estic bastant d'acord amb el, pràcticament d'acord amb el que diu l'Albert. O sigui, una relació de colonialisme és sempre una relació de poder. Vull dir, quan ella ha dit la paraula, no, van extreure recursos patrimonials, sí, sí, al costat dels naturals, els humans i el que sigui. O sigui, l'extracció d'elements patrimonials no deixa de ser la punta de l'iceberg de tota una relació de desigualtats en els països d'aquest d'origen, no? Llavors, és veritat que quan et penses en les grans icones artístiques, clar, penses que s'extreu una cosa o es ven una cosa per un valor petit, com ara ell diu de les relacions d'igualtat, és que a vegades veieu, sí, jo t'ho vull comprar, bueno, clar, però jo estic necessitat i per tant t'ho ven per 4 duros perquè tu saps que em val més. Vull dir, al final estem parlant de mercat, de negoci, tot i que acaben siguent després icones, evidentment qui fa més famoses i mundialment reconegudes les grans peces històriques de la història de l'art de països de l'Orient Mitjà és Europa, no són els propis països de l'Orient Mitjà, perquè bueno, van passar per davant els altres, diguéssim, per fer això. Necessites una societat del benestar, per dir-ho així, per poder generar instruments de valor, de símbol, de custòdia de patrimoni, les col·leccions de les primeres meravelles del món i aquestes coses les fabricaven els reis i els poderosos, després les vam anar passant a la institució pública en tant que vam ser governats socialment. Vull dir que són moltes coses que tenen tota una història llarga darrere i, evidentment, quan parlem de restitució i colonització, tothom també està pensant en aquests valors, però clar, són casos molt diferents. El d'aquest de la guerra que estàvem analitzant té un context, els altres en tenen uns altres. Va, jo penso que és molt important això, anar analitzant des de tots aquests punts de vista diferents actuals, les nostres pròpies revisions dels fets històrics que fem, històrics i culturals, no pensem el mateix que abans, clar, aquesta, com dius tu, bueno, jo potser sí, restituiria les pintures a les esglésies en tant que a hores d'ara potser ja les podríem custodiar i vigilar i no ho perdríem. En aquell moment hi havia aquella cosa, i m'ho crec, no?, que s'estaven, m'ho crec i penso que és cert, no sé si t'ha de darrere, vull dir, si no guardàvem els claustres marxaven cap als Estats Units, era una altra relació de desigualtat, per dir-ho així, no? I les pintures el mateix, suposadament es feien malbé. Però bé, llavors ve aquest concepte paternalista de les vam salvar, no? Érem uns quants que érem els lletrats, no? Els il·lustrats, eren els que fèiem aquesta feina. Vull dir que jo crec que a hores d'ara tot això és molt important que ja ho podem revisar-ho i que no tardem gaire a fer-ho, per dir-ho així, no? Cobrim aquests debats que en parlem, però que també ho fem amb una consciència una mica més generalista i social, perquè a vegades ara el que passa és que hi ha gent que pensa d'una manera molt diferent i llavors encén, diguéssim, incendis, o sigui, provoca incendis amb localitzacions de peces petites o fons molt concrets, o bueno, casos tan paradigmàtics, evidentment, com el de Sixena.
7: Molt bé, doncs fins aquí la conversa que hem mantingut amb l'Albert Velasco, que és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història de l'Art d'aquesta universitat, també professor a la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies, Albert. I amb l'Anna Capella, llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró. Moltes gràcies per les vostres reflexions, per la vostra passió en el debat i fins la propera.
5: Gràcies a vosaltres.
8: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
9: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
1: Josep Gordi, molt bon dia, com estàs?
10: Molt bé, molt content d'estar aquí, a l'aire lliure.
1: Per fi ho hem aconseguit, perquè tota la temporada que diem que sortim metafòricament de l'estudi per visitar santuaris naturals, avui sí. Va de bo, això.
10: Sí, avui som a la intempèrie de veritat.
1: I a quina intempèrie ens has portat?
10: Estem en un turó on conflueix l'església, o millor dit, la capella de Sant Sebastià amb el cementiri de Vilassar de Dalt, un lloc molt especial.
1: Per què és especial i per què has volgut acabar secció? Perquè és l'últim capítol d'aquesta secció de santuaris naturals aquí.
10: Perquè és un espai sagrat per un doble motiu. Primer, perquè hi ha una capella on des de temps seculars la gent hi venia a pregar i després perquè hi ha un cementiri on actualment la gent segueix venint a despedir-se dels seus difunts o fins i tot a parlar amb ells. I, en tercer lloc, perquè som a l'aire lliure, ja no som a l'estudi.
1: I a més al Maresme, sí. Una comarca que ens estimem molt, tant tu sí. Com jo, t'he de dir que jo no coneixia aquest raconet de Vilassar de Dalt, entre Vilassar de Dalt i Cabrils, podem dir?
10: Sí, a més, per aquí passava el camí antic que unia Vilassar de Dalt amb Cabrils, per tant, és un lloc de pas, per molts motius, hem dit un lloc de pas de peregrinatge a la capella, un lloc de pas per arribar al cementiri i un lloc de pas també per connectar amb aquesta calma i natura que hi ha aquí.
1: De fet, és un espai que també els lectors de la revista Valors trobaran en l'últim número, oi?
10: Sí, perquè m'agrada molt el número que parla de la intempèrie. En la revista es manlleva de l'obra poètica de Joan Margarit aquesta idea d'estar a la intempèrie, que és, no només és el sentit de sentir-se com ara, que ens toca l'aire a la cara, el sol, sinó també del que representa de pèrdua de comoditat, d'estar sense cap mena de protecció. És una idea que lliga molt amb el que després parlarem, que és el sagrat. Per tant, doncs, aquest espai, des de temps seculars, ha sigut un indret on les persones han vingut a buscar refugi o aixopluc d'aquesta intempèrie que, en el fons, tots tenim en algun moment o altre de la nostra vida.
1: Això és molt bonic i em sembla que molta gent s'hi sentirà reconeguda, no? I representada. Expliquem una mica més aquest concepte, sí. Que deies el refugi, sí. De l'aixopluc, sí. Que has anat, suposo, amb la capella, no? També.
10: Bueno, perquè hi ha aquí aquest doble element, no? La capella ens parla del passat, és una capella del segle XVI, lligada a Cabrils, i per buscar protecció davant de les epidèmies que hi havia en aquell moment. Pensa, la població que vivia en aquesta zona segles enrere, cada cop i volta podia veure's afectat per una epidèmia de tifus, de còlera, que no sabien per on venia, què passava, què havien de fer. I llavors pujaven a encomanar-se a un sant o en altres llocs amb una Mare de Déu, a pregar, els mateixos gotxos, sempre ho diuen, doneu-nos protecció, protegiu la nostra vila. Això tots els gotxos de tots els indrets parlen. Per tant, és un indret secular on la gent ha vingut a buscar aquest aixopluc per sentir-se protegit i aquesta protecció la buscaven en un sant, en una Mare de Déu. Per tant, això ens parla del passat, d'un lloc d'on la gent venia a fer als aplecs, a pregar, a demanar, a deixar exvots sobre la seva família. Per tant, és un passat que és important tenir present.
1: I és habitual que hi hagi cementiris a tocar d'una capella?
10: Abans, la majoria, fins al segle XVIII, tots els cementiris estaven al costat de les esglésies, Precisament aquí al Maresme, Sant Andreu de Llavaneres, el cementiri de Sant Andreu de Llavaneres, encara té la vella església dins del cementiri, no? Però amb el pas del temps i per qüestions d'higienisme, van anar sortint ordres que calia expulsar. Per exemple, a Barcelona, el primer cementiri que surt de la ciutat emmurallada és el del Poble Nou. Després vindrà Montjuïc, per tant, i a poc tots els cementiris se'n van fora de les ciutats. I aquest seria també un exemple.
1: I aquí diu que els cementiris són terra sagrada.
10: Sí, en aquest sentit, m'agradaria recordar un episodi de la sèrie Natura Sagrada que es pot trobar al portal de la xarxa, recuperar, visionar, molt interessant. Us recomano el de Sant Llorenç del Munt, on parla l'escriptor Vicenç Villatoro, no? Que és un agnòstic confés i que diu que els llocs de dolor, de pèrdua, són llocs sagrats. Per tant, això del sagrat no és només una apreciació dels que diríem de la gent religiosa, de la gent de qualsevol tradició espiritual, sinó també dels agnòstics. Aquí hi ha dolor, hi ha pèrdua, per alguns hi ha esperança, però no deixa de ser un espai sagrat on et retrobes totalment a la intempèrie, com dèiem abans.
1: I aquests dos conceptes, intempèrie i sagrat,
10: sí.
1: Relació?
10: Home, clar, que tenen relació, no? O sigui, sempre, jo sempre penso que en qualsevol moment de la vida ens podem sentir a la intempèrie, és a dir, desprotegits, sols, sense... perquè el dolor, les desgràcies, no? Que a vegades ens poden colpejar, mai saps quan venen, ni saps per què. I moltes vegades no tenen ni explicació. Per tant, doncs, a la capella, al cementiri, doncs a vegades pot venir la gent a buscar simplement consol, no? I tenen tot el seu dret, un consol que pot ser resultat de simplement sentir-se aixoplugat per una tradició espiritual, religiosa, la que sigui, o el consol de sentir-se... tocat per aquest airet, per aquests ratxos de sol, pel so dels ocells que per aquí passen, per aquestes mil coses, no? Per tant, doncs, tant aquesta espiritualitat latent en aquests llocs més que en uns altres, com el simple contacte amb l'aire, no? Amb el que ens envolta, ens pot donar aquest consol que implica sentir-nos a la intempèrie, sentir-nos sols, sentir-nos a vegades desconsolats, i això pot ajudar.
1: Jo no sé si trobarem consol avui nosaltres aquí, però crec que sí que podem fer una cosa que tu ens has animat a fer des de fa moltes temporades, que és badar.
10: Ah, sí, sí, sí, sense cap mena de dubte. A més, aquí tenim un passeig envoltat per xipresos, que...

0: que és un arbre de fulla perenne, és un arbre que ens fa enlairar la mirada, que la seva fulla simplement es renova, per tant, té moltes significacions, i en el cementiri és un arbre això, que no només dona ombra, sinó que fa aixecar la mirada, fa mirar cap al cel, i doncs, és molt, molt reconfortant.
1: Doncs escolta, ens quedem per aquí, fem un vol, no? A més, tenim ara mateix el luxe d'estar sols en aquest cementiri de Vilassar de Dalt, on contrasta molt aquest silenci, sí, sepulcral, sí, amb el so de la natura.
0: Sí, sí, sí, és un petit santuari natural on el verd contrasta amb aquest cel lluent de juliol que ens dona això, una pau, una calma, i em sembla que és la millor manera de tancar aquest cicle de santuaris naturals que tant m'ha agradat fer amb vosaltres.
1: Ha estat un plaer descobrir-los. Llàstima que ho haguem hagut de fer la major part de la temporada de l'estudi. Avui ens ha tocat una mica l'aire, però marxem amb una bona llista de santuaris naturals per descobrir.
0: Ah, sí, sí. Això,
1: bueno, com el moment.
0: Sempre penso que cal gaudir del que tenim més a prop i de tant en tant donar-se un regal i sortir a veure espais que estan més lluny, com el Montsant, Montserrat, Núria, Montgarri, tants que hem visitat, que no deixen de ser també invitacions a gaudir de la natura i de tots els valors que aquesta natura atresora.
1: Josep Gordi, ha estat un plaer que ens hagis donat la mà per descobrir aquests indrets, aquests santuaris naturals. Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon estiu.
0: Igualment, bon estiu a tots vosaltres.
1: L'últim like de la temporada el volem dedicar al llibre Sin rencor, el acoso y los límites de la resistencia. L'ha escrit Elena de Juan García i està publicat per l'editorial Dièresis. Lluny de ser només un relat autobiogràfic, l'obra el que fa és transformar una experiència de patiment per assetjament escolar en una profunda reflexió filosòfica sobre la dignitat, la identitat o la llibertat. A partir de la seva pròpia vivència, l'autora recorre el pensament de figures com Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre o fins i tot Nietzsche per analitzar les dinàmiques que hi ha darrere de l'assetjament i plantejar una idea tan provocadora com alliberadora, que és que comprendre no és justificar, sinó recuperar el control sobre la pròpia vida. De seguida en parlem amb l'autora mateixa. Elena de Juan García, benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Hola, molt bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí.
1: Igualment, d'entrada, aquest títol, Sin rencor, jo crec que ja és tota una declaració d'intencions, no? Com es perdona als teus agressors després de patir aquest assetjament escolar?
2: Bueno, més que una declaració d'intencions, és que plantejo l'abandonar la rancúnia com una pràctica que va molt de la mà del perdó. Està superlligat i penso que és quasi bé un acte d'amor cap a tu mateix, perquè... Vull dir, en un primer moment, quan algú pateix una situació traumàtica, és inevitable que ens sorgeixi el rancor, però ens sorgeix pràcticament com un acte de dignitat cap a nosaltres mateixos, com una protecció. Però amb el temps es converteix en un miratge de protecció. Realment, l'únic que fa és mantenir-nos lligat al passat que volem deixar enrere. I crec que això no ens va bé.
1: De fet, tu dius que durant aquell temps analitzaves tot el que tu feies per trobar el motiu, no?, pel qual et tractaven d'aquella manera. Com et va afectar això en la construcció de la teva identitat?
2: Això, bueno, em va afectar moltíssim perquè sí, evidentment, en un primer moment, més que mirar els arquers, mirava la Diana. I crec que és un error que acostumem a cometre moltes persones, sobretot quan analitzem situacions, en el meu cas, doncs, d'assetjament escolar, sempre ho dic, no?, però que acostumem a dir, ostres, doncs aquesta persona... malauradament va patir assetjament escolar perquè, i després posem sobre aquest perquè una explicació sobre la víctima, no? Doncs, o perquè era molt alt, o molt baix, o molt gras, o molt prim, i tractem de trobar-hi un perquè que encara que sigui en certa manera explicatiu, pot semblar a vegades justificatiu, i no m'agrada. A mi m'agrada girar l'enfocament i posar-lo sobre l'agressor i dir, doncs mira, potser aquesta persona va patir assetjament o va patir el que fos que patís perquè la persona que ho va provocar doncs tenia alguna carència, alguna qüestió que havia de sanar, perquè una conclusió a la que he arribat amb el llibre és aquesta, que ningú que se senti joiosament ple necessita mai rebaixar un altre per sostenir-se.
1: I en quin moment passes tu de pensar que el problema el tens tu mateixa a pensar que és ell, no? És a dir, deixar de justificar que ets tu qui dona motius perquè hi hagi uns agressors, sinó que aquests agressors tenen alguna carència.
2: Clar, és una...

0: Una situació difícil, no? Perquè quan ja t'has culpat a tu mateix tantes vegades i tractat de buscar les falles en tu mateix, vull dir, ningú és perfecte i tots tenim errors, però pel fet de no ser perfectes no ens mereixem, ningú es mereix passar per una situació d'assetjament. Vaig adonar també en part en el moment en què, ostres, quan jo tenia temps lliure, mai se m'ha ocorregut amb el meu temps lliure, en comptes de dedicar-me a llegir un llibre, veure una pel·lícula, fer esport, veure, quedar amb alguns amics, en comptes de fer això, doncs dedicar-me a crear grups de WhatsApp o per insultar una persona, vull dir, o crear-li perfils falsos a xarxes com ara Tinder o així. És una cosa que mai m'ha passat pel cap. Llavors jo penso, si algú li ha passat pel cap fer això cap a una altra persona, potser no, vull dir, no crec que ningú es mereixi això. I no sé, va ser una mica aquest el punt d'inflexió de dir, ostres, potser el problema no està en mi, sinó en l'agressor, en els agressors.
1: De fet, ara parlaves de les xarxes. Aprofito per preguntar-te com es conviu amb, no sé si amb l'angoixa, si em permets, de saber que no hi ha cap espai segur, no? Fins i tot quan surts de l'escola, continua aquest assetjament a través de les xarxes socials.
0: No, totalment. Jo això ho he comentat moltes vegades perquè penso que el tema de l'assetjament escolar ha existit des de sempre, tot i que abans no se li anomenava com se li anomena ara, o no hi havia termes com els que utilitzem de bullying i de més, però sí que és cert que existia com una realitat. Però penso que amb el pas del temps ha evolucionat molt a formes quasi bé més perverses, en el sentit de que més pertorbadores, de que abans era una cosa que es quedava dins dels murs de l'escola. I ja, doncs, quan acabava l'horari escolar, un marxava a casa seva i almenys tenia, doncs, un altre espai on sentir-se tranquil, un refugi, el que sigui. Però avui en dia és això, que hi ha pocs casos que conegui jo que m'hagin explicat d'assetjament que es limiti únicament a l'àmbit escolar, però per aquest tema, perquè en el moment en què tots portem un mòbil a la butxaca, fem que persones que ens puguin fer mal doncs s'infiltrin en els llocs més íntims o on s'hauria de sentir més segur, com és ara, doncs, jo que sé, la seva habitació a casa seva. Llavors, jo penso que és molt perillós i s'ha d'intentar controlar i limitar al màxim possible
1: Abans que...
0: pel tema.
1: Perdona, perdona.
0: No, no, pel tema de les xarxes, per això, perquè estem sobreexposats constantment i ho dificulta.
1: I tant, i suposo que també planteja reptes a l'hora d'afrontar aquest bullying. Un bullying que abans parlava, no?, de tombar la truita, d'enfocar-nos cap als agressors, no sempre en la víctima, a l'hora de intentar trobar el motiu, no?, pel qual es fa. Creus que algunes de les persones que et feien bullying a tu te'n feien per por a patir-ne a ells?
0: Sí, de fet, ho explico en un dels capítols, perquè la manera en què està estructurat el llibre és una manera una mica particular. Cada capítol es dedica a un dels agressors, mostrant una mica un arquetip, perquè m'he adonat que he trobat diferents patrons que s'identifiquen a diferents històries que he escoltat sobre el comportament humà. Llavors, cada arquetip, cada persona em deixa una lliçó de vida. I en un d'ells, justament, crec que és, diria, el capítol 6, no vull equivocar, sí, el 6, és un en què tracto aquest tema, justament, el tema de la soledat. I és que seguint la corrent de pensament de Simone Weil, l'ésser humà, en tant que és un ésser social, no? Com ens vislumbrava Hobbes, doncs estem destinats a unir-nos a éssers socials, a juntar-nos amb altres persones. I moltes vegades d'això pot néixer una por que és la por a estar sol. Perquè sempre ho escoltem, no? I ho diuen a tot arreu, que és diferent estar sol que sentir-se sol. I un moltes vegades pot tenir por a que amb dues coses es juntin, suposo. Llavors, una persona que no sap estar sola o que no està còmoda en la soledat, amb si mateix, diguem, pot arribar a fer coses terribles només per encaixar en el grup. I entre elles està abandonar valors o principis que eren bàsics per a la persona o que se li havien inculcat. Llavors, és una de les coses que tracto, cap a la por a quedar-se fora o inclús a convertir-se ells en la següent víctima, un està disposat, no, no tothom, afortunadament, però un pot estar disposat a fer el que sigui. I en aquest cas, doncs, col·laborar de l'assetjament i participar-hi.
1: Ara que parles d'aquesta estructura, no?, tan curiosa del llibre, també hi ha un capítol que està protagonitzat per una persona que en un inici era amiga teva. No sé si fa més mal la traïció que el rebuig, a vegades.
0: Bueno, molts d'ells en inici eren amics. És que succeeix molt el que és la teoria del boc expiatori de René Girard, que és molt comú en la filosofia, en la psicologia, s'ha utilitzat moltes vegades per... Bueno, s'ha utilitzat, de fet, moltes vegades per parlar de l'Alemanya nazi, però en aquest context, que és, òbviament, totalment diferent, no? Però és una teoria que ens explica que passem per diferents etapes a nivell social en què, encara que siguin amics teus o persones amb les que ets molt propera, per la pròpia naturalesa de l'ésser humà, per el que René Girard anomena el desig mimètic, perquè tots estem orientats a tenir aspiracions similars, totes sempre envoltant els pilars fonamentals que són l'èxit, la fama, el que sigui. Com que tenim aspiracions a això similars, acostumem a generar conflicte o tensions internes dins de tota mena de grups socials. De tal manera que la crisi sempre evoluciona fins a un punt en què es converteix en un tots contra tots. L'única manera de salvar l'estabilitat social és passar a una fase de polarització unànime en què el tots contra tots es converteix en un tots contra un. I per fer això és necessari arbitràriament assignar una víctima. La víctima pot estar dins del grup o fora. Si està fora, simplement se li castiga. Si està dins, se li expulsa del grup i se li atribueixen tots els mals que es perceben. I això ho dic perquè no era només una, sinó que eren varis. Per tant, o sigui, la sort en la qüestió literària que m'ha ajudat a escriure el llibre és que, com que eren molts d'ells propers a mi, tinc molt context d'aquestes persones. Exacte, de les seves situacions familiars, de les seves situacions més personals, que evidentment no les exposo perquè no és el meu lloc exposar-les, però el fet de conèixer-les em fa tenir una visió més completa i més detallada del que pot estar portant aquestes persones a actuar com actuaven, o de quines eren les seves carències o incoherències i per què tenien els buits que tenien. Que potser altres vegades, quan ve d'una persona menys coneguda, potser no resulta més inexplicable.
1: Uh-huh. Elena, acabo preguntant-te breument per una altra visió de la situació, que és la de la teva mare. De fet, la podem llegir, en certa manera, en el pròleg del llibre. Com va gestionar ella tot el que et passava?
0: Bueno, ella ja ho exposa molt bé al pròleg, però sentia moltíssima impotència, perquè des de... Jo, clar, jo no soc mare, no? Però des d'una visió d'una mare m'imagino que ella únicament volia que parés tota la situació, volia posar-li un punt i final, i l'única manera que ella coneixia o sabia amb tota la raó era parlar amb els pares, parlar amb l'escola, però desafortunadament en el meu cas no va tenir sort en aquests sentits, perquè doncs el centre acadèmic no va impulsar els protocols que corresponien, no es mobilitzava, no feien res, i el mateix amb els pares d'aquestes persones, pues, o ho negaven, o no sé. Llavors, evidentment, sentia molta impotència amb la situació, però jo, de tota manera, agraeixo moltíssim tot l'esforç que hi va posar i el fet de que sempre em recolzés i estigués al meu costat i pogués ser l'ombro, diguem, en el que plorar i en el que recolzar-me.
1: Tot això i molt més és el que trobareu a Sin Rencor, El acoso y los límites de la resistencia, el llibre publicat per l'editorial Diéresis, que ha escrit l'Elena de Juan García. Elena, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Gràcies per les teves reflexions i per escriure aquest llibre. Una abraçada. Abans d'acabar, us regalem una última, també, recomanació literària de la mà de Concha Parramón.
2: Stefan Zweig, un dels escriptors i pensadors més lúcids del segle XX, torna a interpel·lar-nos des de Missatges d'un món oblidat. El volum recull textos del període d'entreguerres que, tot i tenir més de 80 anys, ressonen amb una actualitat inquietant. El primer assaig, escrit el 1914, colpeix per la seva vigència. Descriu angoixes col·lectives i lògiques de guerra que recorden massa el conflicte d'Ucrània, malgrat referir-se a la Primera Guerra Mundial. Zweig hi detecta ja els símptomes d'una Europa fracturada. Brillant és la seva relectura del mite de la Torre de Babel. Per l'autor vienès, la discòrdia neix quan ningú no capta la veu dels altres i de la incomprensió neix la fúria entre els homes. D'aquí extreu una tesi central. La humanitat només assoleix grans fites quan fa pinya. Aquesta idea vertebra els dos articles que dedica al 1934 a la història europea. Schweit hi defensa la unió dels pobles del continent com a única via per evitar noves guerres i garantir el progrés. Segons ell, nacionalisme i internacionalisme s'han neutralitzat durant segles, ajornant la germanor pendent. La seva crítica a les pàtries és frontal i cita a Goethe. La pàtria, per al pensador imparcial, per aquell a qui sap enlairar-se per damunt del seu temps, no es troba enlloc i es troba arreu. El paisatge més provocador, però, és la seva visió sobre l'ensenyament de la història. Per Schweit, res no defineix millor la posició política, personal i moral dels joves que estudiar el passat. Reclama menys glorificació de guerres i conqueridors i més èmfasi en les grans fites civilitzadores de la humanitat. Schweit no defrauda. Cada pàgina és un repte intel·lectual. Els seus textos no només es llegeixen, obliguen a pensar i a qüestionar-se. Més de 8 dècades després de la seva mort, els deures que ens posa continuen pendents.
1: I fins aquí aquesta temporada de Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa quan vulgueu a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify. Nosaltres hi tornarem, ho farem al setembre, com sempre, amb nous temes, amb més protagonistes. Així que només ens queda agrair-vos que ens heu acompanyat al llarg d'aquesta temporada i desitjar-vos que passeu un molt bon estiu.
3: Ràdio Montornès.
4: La poeta Maria Mercè Marçal defineix l'escriptura com a activitat vertebradora. Els seus textos combinen la tradició, la innovació i la investigació sobre formes poètiques.
5: Grans poetes musicats per grans cantants, de poemes i cançons.
4: Maria Mercè Marçal neix i passa tota la seva vida a Ivars d'Urgell, al Pla d'Urgell, d'on sempre es va considerar originària. La dècada dels 70 representa l'entrada de Marçal en el món literari i també a l'activisme polític i feminista, que no abandonarà mai. El 80 feu oposicions a ensenyament a secundària de llengua i literatura catalana i ensenyà a l'Institut Maragall de Barcelona. El 1985 publica La germana, l'estrangera. L'última obra poètica que publica en vida és Desglàs. Podem escoltar el poema L'ametlla amarga de Maria Mercè Marçal en el disc Crònica del cantautor Ramon Muntaner.

0: De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: L'ametlla amarga. Junts hem menjat, fora vilers de tarda, amb allions verds de la branca més alta, robats d'un or sense porta ni tanca. Ai, no la mosseguis, l'ametlla amarga. Esborrava amb lliçons darrere els arbres de mestres i veïns. Aquesta plana l'escrivíem ben sols, amb lletra clara. Ai, no la mosseguis, l'ametlla amarga! Esquitxada de nit, la bata blanca, i amb els dits entintats mig oblidaven el cor de l'ametlló, de l'ametlla amarga. Ai, no la mosseguis, l'ametlla amarga.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxano. Au, ja m'ha acabat.

Les estrelles són fars de l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Som més enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars, que els matins et despertin sense precipicis, que estimis molt algú sense que el necessitis i no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra. Esteu escoltant Espai Lounge. Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts, benvingudes a una nova selecció Espai. Durant la selecció d'avui escoltarem a Gidje, Lanterna, Schwarz & Funk, Lemongrass, entre molts altres. Comencem i avui ho fem amb un tema de Gerardo Frisina, Ja Burni.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ruta 66, música d'arrel americana.
3: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès.
5: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
4: Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
6: Sintonizas Ràdio Montornès.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Diane Keaton, una de les actrius més emblemàtiques del cinema nord-americà, ha mort als 79 anys, deixant enrere una trajectòria plena de talent, carisma i autenticitat. Nascuda a Los Angeles el 5 de gener de 1946, va adoptar el cognom de soltera de la seva mare com a nom artístic. El director, Woody Allen, la va convertir en la seva musa en pel·lícules com Sueños de un seductor, Manhattan i, sobretot, Annie Hall. Per aquesta última, Keaton va guanyar l'Oscar a millor actriu l'any 1978, consolidant-se com una figura clau de la comèdia moderna. També va destacar en drames com Rojos i en títols tan populars com El Padrí, Baby Boom o El Club de les Primeres Esposes. El seu llegat és immens, icona d'estil, artista completa i dona pionera en molts sentits. El seu nom queda inscrit entre les grans figures del setè art. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Estem llestos? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Diane Hall, coneguda arreu del món amb el nom de Diane Keaton, va néixer a Los Angeles, Califòrnia, el 5 de gener de 1946, sent una de les actrius més reconegudes i estimades del cinema estatunidenc. Va créixer a Santa Ana, una ciutat ubicada al comtat d'Orange, a l'estat de Califòrnia, en el si d'una família de classe mitjana. Era la gran de quatre germans i des de petita va mostrar un fort caràcter i una marcada personalitat creativa. La seva mare, Dorothy Keaton, era fotògrafa aficionada i va tenir una gran influència artística en la vida de la seva filla. El seu pare, John Newton Hall, treballava com a enginyer civil i agent immobiliari. Diane va triar com a nom artístic el cognom de soltera de la seva mare, Keaton, ja que al sindicat d'actors ja hi havia una actriu registrada amb el nom de Diane Hall. Inspirada per actrius com Katharine Hepburn i per algunes pel·lícules musicals de Hollywood, Keaton, des de ben jove, va decidir que volia ser actriu. Va començar els seus estudis al Santa Ana College i després a la Universitat Estatal de Califòrnia, però ben aviat es va traslladar a Nova York per estudiar interpretació al Neighborhood Playhouse School of the Theatre, on va estudiar el mètode Meisner, sistema molt popular en els anys 20 per Sanford Meisner, un director d'actors de Nova York.

Durant aquesta època es va guanyar la vida treballant com a cambrera i va fer petits papers al teatre, fins que l'any 1968 va debutar a Broadway amb el musical Hair, on va destacar per la seva originalitat. Diane es va negar a fer una escena on havia d'anar nua, fet que ja anticipava el seu caràcter independent i la seva manera d'enfrontar-se al món del cinema i l'espectacle. Aviat el seu talent va cridar l'atenció de Woody Allen, en qui començaria una de les col·laboracions més importants de la seva carrera. L'obra teatral Play It Again, Sam, escrita per Allen, va ser el seu primer gran èxit a l'escenari. Aquesta relació professional i també sentimental marcaria el començament d'una etapa brillant per Keaton, que s'endinsaria de ple al món del cinema. Després, Diane donaria el salt al setè art amb una versió cinematogràfica de la mateixa obra l'any 1972. Aquesta pel·lícula, dirigida per Herbert Ross i protagonitzada per Woody Allen, va suposar el seu debut a la gran pantalla i va servir per mostrar la seva viscòmica, la seva naturalitat interpretativa i aquella excentricitat encantadora que ben aviat va captivar el públic. You must...

Però va ser aquell mateix 1972 quan la carrera de Diane va fer un salt gegantí. Francis Ford Coppola la va escollir per interpretar el personatge de Kay Adams, la parella de Michael Corleone, a El Padrí. Aquest paper, que va repetir a la segona i tercera entrega de la saga, la va situar definitivament al mapa de grans estrelles de Hollywood. La seva actuació aportava una mirada humana i sensible a l'univers criminal de la família Corleone, oferint un contrast molt poderós amb l'evolució fosca del personatge de Pacino. Mentre rodava la pel·lícula, Diane va començar una relació sentimental amb Al Pacino, que tot i tenir alts i baixos, va durar diversos anys. Aquesta relació seria una de les més conegudes de la seva vida privada, juntament amb la que havia tingut abans amb Woody Allen i més endavant amb Warren Beatty. El Padrí és considerada per a molts com la millor pel·lícula que s'ha produït al llarg de la història del cine, tant la primera com la segona entrega. La de 1973 va ser nominada a 11 Òscar i en va recollir 3, a millor pel·lícula, actor principal per Marlon Brando i guió adaptat per Mario Puzo i Francis Ford Coppola.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Durant els primers anys de la dècada dels 70, Keaton va participar en diversos projectes de comèdia i cinema independent. Algunes de les pel·lícules més destacades d'aquesta època són El Dormilega i L'última nit de Boris Grushenko, totes dues dirigides per Allen. Aquestes obres van consolidar la seva imatge d'actriu còmica brillant i amb un estil molt personal. El Dormilega és una divertida paròdia de clàssics de la ciència-ficció apocalíptica com Un mundo feliz, d'Aldous Huxley, o 1984, de George Orwell, i pel·lícules com La naranja mecànica, de Kubrick, o THX 1138, de George Lucas. També fa referències constants dels mestres Chaplin, Keaton o Harold Lloyd. La banda sonora d'aquesta pel·lícula, formada per peces de jazz, està composta pel propi Woody Allen. Pel que respecta a L'última nit de Boris Grushenko, és un dels millors treballs de la seva primera etapa. El director va parodiar la literatura realista russa, sobretot Guerra i Pau, de Tolstoi, i Crim i Castig, de Dostoievski, en consideracions sobre l'ànima tràgica de la mare pàtria, l'amor i la mort. La pel·lícula conté divertides discussions filosòfiques dels personatges en els moments menys escaients i graciosos homenatges al cine de Chaplin i dels germans Marx. La banda sonora la conformen diverses peces clàssiques del compositor rus Sergei Prokofiev.

L'any 1977, Diane Keaton va assolir el cim de la seva carrera amb la pel·lícula Annie Hall, escrita i dirigida per Woody Allen. Aquesta comèdia romàntica va redefinir el gènere i la interpretació de Keaton en el paper de la protagonista va ser absolutament innovadora. Alguns la van definir com natural, encisadora, peculiar i, sobretot, profundament humana. El personatge d'Annie és el d'una dona insegura però optimista, caòtica però inspiradora, un reflex perfecte de la Diane real. Annie Hall va obtenir un èxit aclaparador, tant a nivell de crítica com de públic. Va guanyar 4 Oscar, incloent el de millor pel·lícula, director i actriu per Keaton. La seva actuació, encara avui en dia, es considera una de les més emblemàtiques del cinema del segle XX. Una de les coses que més va impactar del personatge d'Annie Hall va ser el seu estil de vestir. Keaton, que sovint improvisava part del vestuari, va introduir un look molt trencador per l'època: camises masculines, corbates, pantalons amples, barrets i fins i tot alguna armilla. Una combinació d'elements andrògins i sofisticats que la van convertir en icona de moda. Aquest estil, batejat amb el nom d'Annie Hall, va marcar tota una generació i encara avui en dia influeix en el món de la moda.

A nivell personal, Annie Hall també va suposar un punt d'inflexió per Diane. Va ser el final oficial de la seva relació de parella amb Woody Allen, però va donar pas a una amistat i col·laboració professional duradora. Durant molts anys, Keaton ha defensat Allen públicament i ha parlat d'ell com a una de les persones més importants de la seva vida. També donaria inici a una nova etapa professional, trencant amb la seva imatge de musa còmica i començant a acceptar papers més dramàtics i arriscats. El primer gran pas en aquesta direcció va ser amb la pel·lícula Buscant el senyor Goodbar. Aquest paper va ser intens, fosc i molt diferent al que el públic esperava d'ella. I tot i que el film va crear una certa polèmica, va confirmar que l'actriu tenia una gran capacitat interpretativa que anava més enllà de la comèdia. Aquesta etapa va continuar amb Interiors, una pel·lícula dirigida per Allen amb influències del cinema d'Ingmar Bergman. Keaton interpretava una de les filles d'una família desestructurada emocionalment. El film va servir per demostrar, si calia demostrar alguna cosa, que Allen i Keaton podien explorar registres molt diferents dels que eren habituals.

0: La Llanterna Màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Poc abans de finalitzar la dècada dels 70, Woody Allen elabora una comèdia que té com a finalitat mostrar un retrat de la ciutat de Manhattan i dels seus habitants. No falten les referències al sexe, a la religió i als psiquiatres, temes sempre presents a les pel·lícules d'Allen. El film compta amb un excel·lent repartiment que inclou, a més del propi director, a Diane Keaton, Michael Murphy, Marielle Hemingway i Meryl Streep. Rodada en blanc i negre, la fotografia corre a càrrec de Gordon Willis, que realitza un esplèndid retrat de la ciutat de Nova York. Sense cap mena de dubte, es tracta d'una de les grans obres mestres del geni novaiorquès. Els temes musicals de George Gershwin, que van ser interpretats per l'Orquestra Filarmònica de Nova York, en aquesta ocasió dirigida per Zubin Mehta, i al mateix temps per l'Orquestra Filarmònica de Buffalo, sota la direcció de Michael Tilson Thomas, acompanyen la història. Manhattan és un clàssic de la història del cine que va deixar empremta per la seva singular història, els seus moments còmics, així com per temes com Rhapsody in Blue, que va ser interpretada al piano per Paul Jacobs i que només escoltar els seus primers acords en remunta a l'esplendorosa ciutat dels gratacels.

A la dècada dels 80, Keaton va continuar la seva trajectòria amb èxits com Rojos de 1981, sota la direcció de Warren Beatty, amb qui també mantindria una relació sentimental. La pel·lícula, una èpica política i romàntica sobre la Revolució Russa, va suposar una fita per l'actriu. La seva interpretació de la periodista Louise Bryan la va fer guanyar una nominació a l'Oscar a millor actriu i el seu treball va ser àmpliament elogiat per la crítica. Keaton també va participar en altres films dramàtics com Després de l'amor, al costat d'Albert Finney, on explorava el dolor d'una separació matrimonial, i Mrs. Soffel, una història real on interpreta una dona que s'enamora d'un presoner condemnat a mort. Aquestes interpretacions van ajudar a consolidar la seva imatge com una actriu dramàtica, però Keaton mai va abandonar del tot la comèdia. De fet, una de les seves grans fortaleses com a intèrpret ha estat la seva capacitat de combinar vulnerabilitat emocional amb un sentit de l'humor genuí, cosa que la feia única en el panorama del Hollywood dels anys 80.

Recreada amb exactitud i multitud de detalls, Dies de ràdio és un dels més entregats homenatges de Woody Allen a una gran època, un ric, nostàlgic i estudiat retrat dels anys 40. El film explica mitjançant flashbacks la vida de Joe, un nen jueu de Brooklyn que en realitat és el propi director, que creix als anys 40 estimant la ràdio i vivint a través d'ella. El narrador de la història en veu en off és Joe, ja adult. La seva història i la de la seva família, una família com tantes d'altres, s'entremescla amb les històries de les grans estrelles de la ràdio de l'època, que viuen una vida de glamour i luxe en què somia la família de Joe. Dies de ràdio és una pel·lícula vella i dolça. Estrenada l'any 1987, és l'única pel·lícula on Mia Farrow i Diane Keaton, les dues grans muses de Woody Allen, coincideixen. Mia Farrow dona vida a Sally, una aspirant actriu i cantant que passa de vendre cigarretes en les festes a les grans estrelles a ser una estrella per si mateixa. Diane Keaton fa una breu aparició al final de la pel·lícula. Una sorpresa del més agradable tenint en compte l'irritant paper de Mia Farrow. El guió és senzillament suggestiu i entranyable. La música de Dick Hyman és excel·lent i la fotografia tirant a sèpia de Carlos Di Palma, genial. Tots aquests elements fan de Dies de ràdio una obra mancant, amena i dinàmica.

0: La llanterna màgica. Tot el cinema al teu abast.
1: Els 90 van donar inici a una nova etapa en la carrera de Keaton, caracteritzada per una major presència en pel·lícules comercials, alhora que mantenia el respecte de la crítica per la seva trajectòria i consistència artística. Un dels seus papers més populars durant aquesta dècada va ser el de Nina Banks a la comèdia familiar El pare de la núvia, on interpretava el paper de la mare de la núvia al costat de Steve Martin. Aquest film és una segona versió del clàssic dels anys 50. Es va fer una segona entrega d'aquesta l'any 1995. Dos anys abans, però, Keaton va sorprendre amb la seva participació a Misteriós assassinat a Manhattan, una comèdia de misteri dirigida per Woody Allen 6 anys després de la seva darrera col·laboració junts. L'any 1996, Keaton va rebre una nominació a l'Oscar per la seva actuació a L'habitació de Marvin, on compartia protagonisme amb Meryl Streep, Leonardo DiCaprio i Robert De Niro. Aquell mateix any, Keaton es va posar en la pell d'Annie Paradis per protagonitzar El club de les primeres esposes, al costat de Goldie Hawn i Bette Midler, tres dones madures, antigues companyes com a protagonistes, que després d'una trobada casual decideixen formar un club per poder venjar-se dels seus exmarits que les han abandonat per dones més joves.

Malgrat la seva gran exposició pública, l'actriu sempre ha estat molt reservada pel que fa a la seva vida privada. Mai s'ha casat i aquesta elecció personal ha estat una part important de la seva identitat de dona independent, lliure i que ha trencat amb moltes convencions socials. Un dels moments més significatius de la seva vida personal va arribar als anys 50, quan va decidir adoptar dos fills com a mare soltera, Dexter i Duke. En paral·lel, Diane ha estat una gran defensora de les dones al cinema i ha parlat sovint sobre la discriminació per edat i gènere a Hollywood. Als anys 2000, una de les seves pel·lícules més destacades va ser Quan menys t'ho esperes, una comèdia romàntica al costat de Jack Nicholson sota la direcció de Nancy Meyers. D'una jove actriu de teatre a una icona mundial, la història de Diane Keaton és la d'una dona que ha viscut fidel al seu cor i a la seva visió, un artista que ha sabut envellir en gràcia i rebel·lia i que ens recorda, en cada aparició, que el més important és ser un mateix. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana, amb Jaume Escala.
3: Hi ha més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres i més anys que capellans. Es refereix al fet que hi ha molt temps disponible o sobrer per a una determinada acció que no cal tenir pressa. És d'aquelles frases ben nostrades, de difícil traducció a altres llengües i que la popularitat ha fet que s'escurci, primer condensant tot el sentit en la primera part de la dita i que prengui més sentits en segon terme, tenint l'aplicació en altres situacions comunicatives. Així hi ha gent que la interpreta amb d'altres sentits, com ara, per indicar que algú sap compaginar el que té per viure, perquè ha d'ajustar la durada dels dies al nombre de botifarres que té. Segurament devia néixer que quan n'hi havien de sobreres i tothom lligava els gossos amb llonganisses.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: La mar, com més té, més brama. Seguim explorant les dites marineres i el respecte que els mariners senten pel mar els fa tenir molta cura i prevenció quan les condicions no són prou bones. I saben els mariners que la fam del mar és inesgotable i que aprofita qualsevol oportunitat per engolir-ho tot. I sí que després de la tempesta ve la calma. En sentit figurat, s'aplica a la cobdícia humana. Qui més té, més vol. És aquell mai tenir-ne prou que fa que puguem passar de la cobdícia a la corrupció i a la mala praxi professional o de gestió.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: tu, que t'agrada el jazz? Ara comença Sid Jazz. Recomanacions didàctiques i musicals dels nostres col·laboradors.
1: Marc Ferrer, Toni Solà, Òscar Font, Ignasi Terraza, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, David Pastor, Nando Picó, Toni Gili i Pere Pons.
0: Veus en off de Eva Lluch i Ramon Hernández.
1: Direcció i muntatge musical, Vic

0: Estàs escoltant els Sitges de Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Estimats amics i amigues del Sitges, aquí David Pastor. Amb el trio del gran pianista Ahmad Jamal, amb aquesta versió en directe de A Gale in Galaxy.

0: Als Sitges de Víctor Oller tenim els millors col·laboradors.
1: Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. Avui us porto a dos titans del saxo demostrant tot l'art de tocar un blues. Amb un swing imparable i conversant un amb l'altre. Es tracta de Sonny Stitt, en aquesta ocasió el saxo tenor, i Paul Gonsalves, també saxo tenor, conegut com a membre de la big band de Duke Ellington. Escoltarem el blues creat pels dos per l'ocasió, titulat Salt and Pepper, registrat el 1963 a l'àlbum del mateix títol, acompanyats per Hank Jones al piano, Neil Hinton al contrabaix i Ozzie Johnson a la bateria. Espero, doncs, que gaudiu d'aquest Salt and Pepper dels grans Sonny Stitt i Paul Gonsalves. Que tingueu molt bona setmana i, sobretot,

0: Al Sitges tenim els millors col·laboradors.
1: Benvolguts, amics del Sitges, sóc Ignasi Terrafa i aquesta setmana us presento un tema de la banda del Guillem Arnedo amb la col·laboració de la cantant Celeste Alías. El disc es diu Sings Oscar Hammerstein. Oscar Hammerstein era un gran lletrista. I en aquest disc es presenten diferents temes als que ell va posar lletra. El tema que obre el disc es diu Happy Talk, és un tema de Rogers, Irving Rogers amb la lletra de Hammerstein, i tenim el senyor Michael Cannon al piano, un gran pianista que ens visita cada any, el senyor DJ Foster al contrabaix i el Guillem Arnedo a la bateria i la veu de Celeste Alías.

0: Sid Jazz. Dues hores amb el millor jazz i els millors col·laboradors.
1: Hola a tots i a totes les oients del Sid Jazz del Víctor Ollé. Soc en Nando Picó i avui us volia recomanar un tema de Blue Mitchell, un tema que es diu Bring It Home to Me. Un disc del 66 que lleva aquest nom i un tema originari del Jimmy Heat. En aquesta època del Blue Mitchell, amb el quintet, amb el Junior Cook al tenor, el Harold Modern al piano, el Jim Taylor al baix i el Billy Higgins a la bateria. Què comentàveu del Blue Mitchell? Aquesta època és molt interessant per a mi perquè fins a la meitat dels 60 forma part de la banda d'Ora Silver, pel·li on coneix el Junior Hook i el Jim Taylor. I quan aquesta banda desapareix en el 64-65, ell conserva els músics d'aquesta formació i fa diversos discos amb aquests músics. A vegades amb el Corea, substituint el Harold Modern o l'Al Foster. Si no heu descobert del Junior Cook, tremendo tenorista i una miqueta de bugalú per començar l'any amb una miqueta d'alegria. Una abraçada a tots.

0: Al Sitges tenim els millors col·laboradors.
1: Hola, amics i amigues del Sitges, de Víctor Oller i els seus col·laboradors. Soc Antoni Gili i avui, per agafar energia de cara a aquest any que tot just comença, us vull presentar un clàssic del jazz interpretat per un grup farcit de grans solistes. El tema és el Sweet George Brown i la banda és el grup liderat per Johnny Hodges. En un enregistrament que correspon a una sèrie de discs que Hodges va gravar als anys 40, 50 i 60 amb altres músics propers a l'orquestra de Duke Ellington. La interpretació destila una gran fluidesa on els solos es succeeixen com si es tractés d'un diàleg amè on cada un expressa la seva personalitat amb una coherència i una brillantor notables. Sentirem el tema, després Emmett Berry incisiu i mòbil a la trompeta, Johnny Hodges imaginatiu i especialment voluble, Lawrence Brown al trombó, en un dels seus millors solos, i Al Sears al saxo tenor, en un estil robust i contundent. Tot plegat sobre una secció rítmica que swinga sense fissures, amb Larry Love al piano, Barney Richmond al contrabaix i Joe Marshall a la bateria. Porten el grup cap a un final amb un drive espectacular, una joia del jazz mainstream. Us deixo amb aquest fantàstic Sweet George Brown i si voleu escoltar més temes d'aquesta mena podeu explorar el web de l'arxiu discogràfic Jazz Class on n'hi ha força. Bon any 2026, salut i swing.

Hola, sóc en Marc Ferrer. Salutacions a oients i equip del Sitges amb Víctor Uller. Avui anem a buscar les arrels del jazz modern amb un dels seus pioners. Es tracta del pianista i compositor Horace Silver. Escoltarem una interpretació poc habitual d'un estàndard clàssic, How About You. Silver és una figura transcendental del jazz estatunidense. Considerat un dels fundadors del moviment hard bop a mitjans dels anys 50. Un estil inconfusible, un piano rítmic, concís i ple de funk i soul, barrejat amb influències del blues, gospel i la música folklòrica de Cap Verde. Silver va ser cofundador dels legendaris Jazz Messengers amb Art Blakey abans de formar els seus propis quintets, que van servir com a camp d'entrenament per a futures estrelles com Joe Henderson i Buddy Shaw. Aquesta versió de How About You, un estàndard escrit originalment per Barton Lane i Ralph Freed, remunta als inicis de la seva carrera discogràfica amb el format més petit, Horace Silver Trio, i és una recopilació de sessions inicials, sovint en format de trio, de piano, contrabaix i bateria. El disc va ser publicat pel segell discogràfic Blue Note Records. En aquest tema, Silver es centra en la línia melòdica amb un estil elegant, demostrant que abans de crear els seus temes funky icònics com Song for My Father o The Preacher, dominava perfectament el llenguatge dels estàndards. Espero que us agradi. Una forta abraçada.

Hola, què tal, com esteu? Benvinguts al Sitges de Víctor Villeus. Parla Toni Solà. Bé, aquests primers dies, aquest flamant any, el 2026, m'agradaria recomanar-vos un disc molt curiós. És un disc de duet que junta dos grans músics. Un és el gran saxofonista nascut el 1937 a Florida, que va ser un dels protegits de John Coltrane i un dels precursors del free jazz, i encara en actiu. Estem parlant del gran Archie Shepp. I l'altre és el contrabaixista danès Niels Henning Ørsted Pedersen, que va ser un dels grans contrabaixistes de la segona meitat del segle XX. Va tocar amb tots els grans del jazz i va formar part del trio del gran Oscar Peterson. Aquest senyor va néixer el 1946 a Copenhague i ens va deixar el 2005 d'un atac de cor. Aquí els tenim amb un disc que van decidir fer dedicat a la música de Charlie Parker, que es diu Looking at Bird. El tema que ens toquen és un tema, una composició de Charlie Parker, molt curiosa. I ho fan amb una gran capacitat de recursos. Tot i que són dos, fan una música excel·lent i molt plena. Que us deixem amb Archie Shepp, amb Niels Henning Ørsted Pedersen, interpretant Yardbird Suite.

Ei, companys, què tal? Aquí Òscar Font, novament per portar-vos jazz clàssic, jazz tradicional, swing, aquestes músiques calentones que ens agraden, eh? Estem al 2026 i aprofitant doncs, que estem en aquest any, doncs retrocedim 100 anys, ens en anem 100 anys enrere, al 1926. El 15 de setembre d'aquell any, en Jelly Roll Morton, que és aquell paio que deia que havia inventat el jazz, i probablement és així, va entrar en un estudi d'enregistrament amb uns companys i van enregistrar tres temes que canviarien la història del jazz. Ells no ho sabien aquell matí, que canviarien la història del jazz, però ho van fer. El tema que us porto avui és el Black Bottom Stomp, però no escoltarem aquella versió. Anem a escoltar una versió més actual, que se senti millor. No és tampoc la Wynton Marsalis, que és molt bona. Anem a escoltar una encara millor. I a més es comprem cap a casa, la versió que em va fer la vella Dixieland. Gol, Pau Casares, Xai Manau, l'Artur Regada, etc. van enregistrar aquest Black Bottom Stomp i en van fer realment una obra d'art. He escoltat moltes versions, fa molts anys que escolto aquestes coses, doncs la de la vella Dixieland és fabulosa. I ni el Michael White, que aquell clarinetista de Nova Orleans, acompanyant la Wynton Marsalis, és que li ve gros el tema aquest, en canvi el Pau Casares en fa una obra d'art. Senyors, escolteu això, no badeu, el Black Bottom Stomp.

0: El programa que esteu escoltant és una reemissió. Algunes dates i hores poden no coincidir amb les actuals.
1: Molt bones, amigues i amics del Sitges. Tornem a ser aquí una setmana més d'aquest 2026 que acabem d'encetar amb una altra d'aquestes propostes que ens fa molta il·lusió compartir amb vosaltres. Aquí qui us parla, Pere Pons. Buscant també aquestes propostes jazzístiques cuinades amb músics de casa nostra, i en aquest cas un músic arran, un músic que fa ja uns quants anys que està instal·lat a Nova York i des d'allà està projectant la seva trajectòria, la seva carrera musical. Ell es diu Òscar Peñas. Compositor, arranjador, que entre altres treballs acaba de presentar un disc amb el gran Ron Carter. I Òscar Peñas, associat amb Ron Carter, ens aporta un disc de títol genèric que es diu Alma Rava. Peces que tenen aquest treball entre la música de cambra i el jazz i que porten també un nou alè als músics de jazz que des de casa nostra es projecten al món, en el seu cas, com diem, des de Nova York i ni més ni menys que en companyia d'il·lustres històrics com el propi Ron Carter.

0: Has escoltat Sitges. Recomanacions didàctiques i musicals dels nostres col·laboradors.
1: Marc Ferrer, Toni Solà, Òscar Font, Ignasi Terraza, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, David Pastor, Nando Picó, Toni Gili i Pere Pons.
0: Veus en off de Eva Lluch i Ramon Hernández.
1: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.